0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
2: Què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts. Són les 12:20 i així iniciem una nova edició de l'Hoy por Hoy Ontinyent Vall del Baida. Avui és dimarts, és 26 de maig de 2026. M'agrada sempre això, 26-05-26. I estem preparats i preparades per a contar l'actualitat i per a contar tot el que està passant, si no tot, una part del que està passant en la nostra comarca des d'ara i fins a les 2 del migdia. Sempre saludem al primer, al nostre benvolgut Lluís Francesc. No, avui no serà diferent. Hola, Lluís, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: A veure, què es preveu per a les pròximes hores? Lluís?
3: Es preveu una situació d'estabilitat generalitzada a la península Ibèrica amb predomini de cels poc nuvolosos buidats, a més d'alguns intervals de núvols alts. Per als nostres interessos seguim amb temps estable i poc nuvolós a Ontinyent i a la Vall del Vallès a partir de demà, quan comencen a pujar les temperatures i progressivament. De moment, este dimarts, espera una altra jornada luminosa i càlida, amb temperatures màximes al voltant dels 30 graus, vents variables amb predomini marítim, la temperatura mínima es manté per davall dels 15 graus. Dimecres pugen lleugerament les temperatures, ja podrien tocar superar els 30 graus en molts punts de la Vall d'Albaida, cels poc nuvolosos i vents que bufaran variables.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís Francesc. Carmen Úbeda, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Miguel, com estem?
2: Molt bé. Avui ja en un programa normal.
4: Sí.
2: Que ahir, clar, estàvem així que
4: no ens ahir, deixaven, no ens deixaven.
2: Alguna persona va preguntar ahir que, però que no teniu programa, oi?
4: Sí,
2: o sea,
4: sí, ma mare,
2: ta mare. Però que
4: ui, sí.
2: Ten... Ahir sí que van tindre programa, però només d'una i mitja a dos, perquè era la convocatòria en directe, donaven la convocatòria.
4: No, si estàveu tots pendents.
2: Sí. No, Tomàs i jo, sobretot, estàvem pendents dels jugadors que aniran amb la selecció espanyola al Mundial, que comença en 2 setmanetes, en 2 o 3 setmanetes. Bo, temperatures hores d'ara, Carmen?
4: Estem entre 22 i 26 graus a la nostra comarca. Crec que algun grau menys que ahir. Més fresquitxa a la zona de Bocaire, entitat Geneta d'Albaida, és allí on tenen els 22 graus. I la màxima d'avui és 26 graus. Estan a 3 municipis, a Guadasséquies, a Quatretonda i a Montitxelvo, on tinguem 25.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
2: Anem a la picadeta, però estan passant coses aquí a l'estudi. Que...
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall del Baida.

0: programa que ningú s'espera.
1: Vinga, anem a la picaeta, que jo deia, estan passant coses. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ha passat? Que estaves al teu lloc habitual, però t'has alçat i... Què ha passat? Explica'ns, per favor.
3: I hi ha unes alicates damunt de la taula.
2: Sí, i uns tisores també.
1: Què ha passat, Esteban?
2: Doncs he anat a ficar-me en l'auricular, com deies, el lloc on habitualment m'assente, i estan trencats. I he vingut a un altre lloc.
1: Ah, molt bé, està molt bé, perfecte.
2: Així davant de Carmen i al costat de Tomàs.
1: Sí, ara no veig a Tomàs, però sí, ara sí.
2: I davant.
1: Tomàs, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia. Mireu, això ha estat el culpable, escolteu, eh?
1: Ahí està.
4: Això, el sempre famós ja, llac.
1: Sí, el llac que són...
4: El llac, el destripador.
1: De tant entrar i xidre, al final, pues...
3: El bitxo.
1: El bitxo és tot,
4: eh?
1: El aparato no sé què, el bitxo.
4: Més Cristiano Ronaldo, el bitxo és tot.
1: Exacte. Bé, anem a contar, com sempre, fem a la picaeta, Carmen, els continguts, començant per l'Oi por Oi, i després anirem a Rola 14, Ser Deportivos, a la Ventana, però primer l'Oi por Oi.
3: Doncs, com no podia ser d'altra manera, continuarem amb l'última hora de la vaga educativa, tenim novetats, els contarem tot el que sabem fins a hores d'ara, respecte al que està passant amb els sindicats, amb les reunions, què està passant també a la Vall d'Albaida, i parlarem amb Esteban Navarro, ell és mestre del col·legi Doctor Esplugues, de Montaverner, i resident a la Pobla del Duc,
1: sí,
3: perquè esta vesprada tenim una concentració a l'ESA de la vesprada al Parc Carles Canut de la Pobla del Duc, així que parlarem amb ell perquè ens conta un poc com està vivint la vaga i què tenen preparat per a esta vesprada a la Pobla del Duc.
1: Sí, perquè a més estem parlant durant tota esta vaga indefinida, estem parlant de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, i esta concentració en concret no l'organitza l'Assemblea de Docents, encara que evidentment l'apoyen, però i li donen suport, però l'organitza la gent d'allà, de la Pobla del Duc, i volem saber com ha sigut aquesta organització i què és el que passarà, perquè passarà moltes coses, no és una concentració d'allò de anem, es concentrem i ja està. Passaran coses esta vesprada. Què més?
3: Més cosetes. Després arribarà una nova edició de Ser Comarca, és dimarts, així que toca repassar, com fem habitualment, tota l'actualitat dels 34 municipis de la nostra comarca. I també podrem escoltar un reportatge molt especial que hem pogut gravar este matí. Este mateix matí hem anat fins al carrer Santa Rosa número 24 d'Ontinyent.
1: Sí.
3: Hem estat allí junt al regidor de Patrimoni, Òscar Borrell, i el que hem fet ha sigut visitar i conèixer de primera mà una casa, perquè allí s'ha trobat un forn tradicional i una màquina amassadora. Es tractava d'una execució subsidiària i durant les obres s'ha trobat este forn, que la veritat és que és espectacular. A mi m'ha paregut espectacular, almenys, enorme.
1: Sí.
3: Té un forn antic que hi havia en eixa casa, així que amb Òscar Borrell ho hem parlat.
1: I és de veres que, després ho escoltarem, però és de veres que el mateix Òscar Borrell deia que ell sí recordava que hi havia un forn ahir en eixa casa, però clar, quan van començar a fer les obres i a llevar tot el que hi havia dins, el ripio, que després escoltarem...
3: Sí, exactament, que són els escombros.
1: Clar, que són els escombros, havia col·lapsat totalment o part de la casa, aleshores no podien accedir. Aleshores, no es veia res del que hi havia o podia haver dins de la casa. I per això la sorpresa d'eixe forn, que no és un forn d'ara com coneixeu ara, és un forn de pedra, és un forn que té una cúpula, sí, i és molt interessant.
3: Sí, i molt gran,
1: exacte.
3: Bueno, després, a través de les xarxes socials, durant esta setmana tindran el vídeo també, així que podran veure-ho per a fer-se una idea de com és eixa casa. Òscar Borrell ens contava que ell no ho recorda del tot, però qui tal vegada sí que ho recorda és Alfred Bernabéu, el cronista oficial d'Ontinyent, així que estarà així al nostre estudi després per a que ens ajudi un poquet a entendre millor la història d'eixa casa, d'eixe carrer, del barri i sobretot també del valor patrimonial que puga tindre un edifici construït al voltant de l'any 1880.
1: Clar, és que estem parlant de ja uns anys, aleshores, que segur que hi ha història darrere, més enllà del forn, jo crec, més enllà del forn. Per això hem volgut també convidar avui Alfred Bernabéu. Gràcies Carmen.
3: Miguel.
1: Després tindrem l'hora 14. Tomàs, per favor, conta'ns.
4: Bueno, abans de parlar de la vaga en l'educació, vull contar als oients que, bueno, ha tingut un avís d'incendi este matí al municipi de Salem, concretament a la CB705, després de l'abolcament d'una formigonera. Es veu que després ha anat a una pina i ha provocat un xicotet conat d'incendi que a hores d'ara, segons l'última actualització del Centre de Coordinació d'Emergències, ja s'ha finalitzat el servei del Consorci Provincial de Bombers de València a aquest espai i ja estan retirant els mitjans mobilitzats. És a dir, que estem en uns dietes estranys, rarunos, rarunos, perquè està actuant massa el Consorci Provincial de Bombers.
1: Pensa-ho.
4: Massa. I encara estem a finals del mes de maig. Molta, molta cura. I també en el nostre Hora 14 on tenia la Vall d'Albaida, ja que parlem d'incendi, recordarem a tothom, com no, que a partir de l'1 de juny estan prohibides les cremes agrícoles.
1: Molt
4: això
1: important.
4: S'ha fet molt de paper i cal continuar fent paper en aquest sentit. Com no, parlarem de la vaga indefinida, també parlarem d'una notícia que tenen en la capçalera del web de Ràdio on tenia en Cadena Ser. Estem preparant diverses qüestions d'allò més que interessants, ja les comentarem en pròximes dates. Parlarem d'eixa posada a punt del nou hospital d'Ontinyent, de com estan les coses a hores d'ara. També parlarem de diversos àmbits a nivell comarcal, sobretot en la part d'agenda i activitats i esdeveniments que es van a realitzar al llarg dels pròxims dies. I també, com no, posarem el nostre punt d'agenda a aquest espai, al nostre Hora 14.
1: Molt bé. I després tindrem Ser Deportivos.
4: Mira, jo em vaig quedar en ganes jo de fer l'avanç en la picaeta del Ser Deportivos.
1: Ja.
4: Perquè ahir va ser un dia xulo, va ser un dia guai de programa. Bueno, esta semaneta la última.
3: Pots fer-lo ara i que la gent vagi al podcast i ja està.
4: Tenen el podcast i el web, que també la tenen.
1: Què vas fer ahir al Ser Deportivos? Comencem per ahir.
4: Mira, ahir vam fer un poquet de repàs de com estaven les coses al llarg del cap de setmana, del que va passar, vam comptar un poquet de resultats i vam parlar de dues entitats. En primer lloc, del Castelló de les Gerres, que gràcies al resultat aconseguit este cap de setmana, i sa victòria 1-2 davant la Geneta B, és equip de promoció d'ascens a Segona Valenciana. Es donem l'enhorabona. Per cert, a l'Alcoyano B necessitava una renda de 8 gols. Recordaràs i sa bogeria que te va dir de calcus. Pues van quedar 6-0. Va faltar res. Va faltar res i mira, més mal. Jugaran davant el Tous.
1: Tu vas dir
4: que aquests partits són així. És possible. Faltaria bé. Pues es van quedar a res a 2 golets. Imagina com estaven les coses. Bueno, van parlar amb David Ferroyar, amb el seu entrenador, que ja es va contar a qui li s'havia tocat en aquesta promoció. Jugaran contra el Tous. I també van parlar de tota la temporada de passat, present i futur amb Juan Mabasa, amb el president de l'Ontinyent en 1931. Es va respondre a tot. I recomana, com no, que escolten el podcast de Radio Ontinyent Cadena Ser, tot això que hi tenim. Bueno, per a demà, dime coses.
1: No, per a demà no, per avui.
4: Ai, per avui, ostres, estic apanyat.
1: Això que acaba de dir Tomàs, que és el programa d'ahir, podeu fer-ho en tots els programes,
4: això,
1: però
4: a
1: anem
4: banda.
1: A explicar, per exemple, Esteban,
2: dime.
1: Com pot fer la gent per a recuperar els programes que no han escoltat, com per exemple els Deportivos d'ahir.
2: Val? Ja. Doncs poden accedir a la nostra web, radiontinyent.com, o també a l'aplicació de la SER, que convidem a que se la descarreguen.
1: Que és gratuïta, eh?
4: Sí, molt facilet, molt facilet.
2: Pot ser tant en Android com en Apple,
1: sí.
2: La poden descarregar, i ahir doncs, trobaran, doncs, per exemple, la notícia que ha dit abans Tomàs, de que estan ja donant-se els primers passos de traspàs de l'Hospital Vell a l'Hospital Nou, vol dir que doncs, en pocs dies s'inaugurarà ja oficialment el nou hospital. Doncs aquesta notícia la poden trobar al web o a l'aplicació, o també, com dèiem, una aparta de podcast on estan tots els programes. Tots els programes de ràdio on tinguin Cadena Ser, com puga ser este, o puga ser el Ser Deportivos, o puga ser La Ventana, o puga ser els informatius de les 7:20 i 8:20 del matí, que si no els dona temps a escoltar-los en directe...
4: O estan dormint,
2: doncs...
1: Està tot ahí.
2: S'alcen a les 9 del matí i escolten...
1: Està tot ahí.
4: És molt fàcil, eh? Sí. A pesar que segur que algú s'endurà un esglai i veurà que les... Bueno, escoltarà a les 12:20 i diu, ostres, on està Miguel, on està la picadeta, on està tot? Bueno, quan entreu, posicionarà el logo de la SER, després posicionarà un reproductor molt xulet amb alguna cara, depenent de la zona on esteu.
1: Exacte.
4: D'altra la dreta vos posarà ràdio,
1: equipatos,
4: agarreu així, li cliqueu i ja predeterminadament apareix Ràdio Ontinyent. Li cliqueu i ens escoltaran en els nostres espais locals. I per cert, jo si no recorde malament, Esteban, també poden recuperar els podcasts en la seva plataforma d'àudio preferida.
2: Sí,
4: jo, per
2: correcte,
4: exemple, ho faig molt amb Spotify.
1: Sí,
4: Spotify
1: sí,
4: m'agrada molt escoltar els programes.
1: També es pot, però la nostra web és que és més, és que ho tens tot ahí. No?
4: També és fàcil.
1: Sí, i la nostra aplicació.
2: Sí, tant en Spotify com en iVoox, com en Google Podcast o també qualsevol plataforma de podcast, poden buscar doncs,
1: és a dir,
2: i trobar-nos.
1: Si tu tens un smartphone,
2: correcte,
1: i no has escoltat la ràdio, no, és que no has escoltat, és perquè no has volgut.
4: A banda.
1: Ja està. No, a banda no, és que no has volgut.
4: Totalment.
1: Ja està, perquè teniu accés per tots els puestos.
2: I altra opció que tenim, que fa temps que no comentem, és que a Alexa, que és molt intel·ligent,
1: home, clar,
2: li pots dir...
4: És molt lista, Alexa.
2: Alexa, vull que escoltar Ràdio Ontinyent Cadena Ser, i et fica...
4: Prima.
2: ens pots escoltar en directe.
1: I després també te dirà que bonica o bonica eres, ja està, per triar Ràdio Ontinyent.
4: Alexa, pon Ràdio Ontinyent.
1: Val, ja ho hem explicat tot. Ara anem al programa d'avui del Ser Deportiu.
4: Que avui podran escoltar a la seva plataforma de veu preferida, a l'app, a la web. Bueno, avui al nostre Ser Deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida, també anem a centrar la gran quantitat, 35 minuts de programa d'entrevistes. En primer lloc, anem a saludar a Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta Unió Esportiva, que és el nostre segon convidat d'aixes mega entrevistes que estem fent per a tancar la temporada. Bueno, amb Jesús anem a parlar d'absolutament tot, recordar-los que estan molt pendents dels resultats del playoff d'ascens, per si s'afecta arrossegament, afecta o no. Parlarem de com està sent esta organització de la pròxima temporada, perquè a hores d'ara no saben si van a estar en una categoria superior o inferior, s'està fent costera amunt. Analitzarem la temporada, quins han sigut els principals desencadenants de la temporada tan roïna, tan fatídica, anem a dir, de la Geneta Unió Esportiva, i comentarem un poquet com estan les, a hores d'ara, les coses a la parròquia del Regita. I també parlarem del Benigànim. Ja us avance, com bé saben, este programa està gravat, el de les 3 i 20, que el bo de Pep Llopis, directiu del Benigànim, ja ens ha avançat que el més segur que entre demà i d'ací 3 dies, de demà a divendres, coneixerem ja el nou entrenador del Benigànim. A veurem.
1: Tinc una pregunta per a tu.
4: No em claves en un compromís.
1: Ya no tengo la pregunta.
4: Pero bueno, ese sería el primer entrenador de la Vall d'Albaida que sería presentado oficialmente.
1: Molt bé.
4: Al coneixen ya moviments, ya molts moviments, pero ahora es dará la primera.
1: Podem dir que tenim informació, però no podem sí. Confirmar-la.
4: Sí, perquè ja com està... després vaig a algo enrere o el que siga. No. Però està clar que si fora a ser nacional, sabem massa bé que això de filtrar rumors i fitxatges està molt bé, però així som de poble, eh? Ja quedarà molta cura.
1: Tenim enseguida... informació, però no podem donar-la perquè encara no està confirmada.
4: Sí, demà el més segur és que s'ha de fer. Jo ja la deixo ahí.
1: Val, avui tenim over 25, si
4: avui
1: no?
4: Sí, avui sí, demà tenim. No, eh?
1: Demà no?
4: Demà no, perquè juga el Rayo, la final de la Conference.
1: Ah, la final de la Conference, és de veres.
4: Contra Cristal Palace.
1: És de veres, és de veres.
4: Contra Jeremy Pino.
1: Ostres, sí que va, que va al Mundial. Bo, deixem-ho ahí.
4: Sí, perquè jo no m'ho posem tot el dia parlant.
1: Gràcies, Tomàs. Gràcies. No te marxes molt lluny perquè després parlarem de la vaga indefinida dels docents i tenim que fer una última hora i actualitzar tota la informació que tenim per a donar pas a una entrevista que també hem preparat. Però esta vesprada, Esteban, tenim la ventana a les 7 i 20, com sempre.
2: Efectivament, a partir de les 7 i 20 de la vesprada obrim la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Encara no tenim confirmat qui serà el convidat o convidada que doncs, compartirà aquests minuts, alguns dels minuts de la ventana amb nosaltres, però sí o sí n'hi ha ventana, com sempre, a partir de les 7 i 20 de la vesprada.
1: Fantàstic, doncs estarem pendents a veure què és el que passa. Què ha passat ahir, Carmen, què ha passat?
3: Estos rodats en silenci.
1: Ah, sí, no escoltes res, estava mirant Esteban i no escoltes res, de repente gira i estava molt roja. Estava molt roja. Bo, doncs ja ho tenim. Xics, moltíssimes gràcies.
2: De res.
1: Gràcies, Esteban, gràcies, Tomàs, no te matxes. Gràcies, no. Carmen.
3: Gràcies.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Al restaurante De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
3: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
4: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
5: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Me loco!
6: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
7: ¿No será Tu Energía?
6: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
8: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
9: C39. Al final de la picaeta ja avançàvem que volíem parlar en este primer bloc, en esta primera hora de programa, de l'Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, de quina és la situació, quina és l'última hora, i d'actualitzar la informació sobre esta vaga indefinida dels docents de l'educació pública, perquè en les últimes hores hi ha hagut moviments i hi ha notícies que hem de saber i que heu de saber. Tomàs Marín, conta'ns, per favor.
10: Bueno, els sindicats docents valencians continuen dividits després de l'última proposta salarial de la Conselleria d'Educació. AMPE i CESIF han acceptat l'oferta d'una pujada progressiva de fins a 200 euros bruts mensuals, mentre que l'STEP, UGT i Comissions Obreres la consideren insuficient i mantenen obertes les negociacions que continuaran al llarg de la jornada d'avui. La Conselleria manté aquesta pujada de 200 euros amb una clàusula de revisió dels últims 50 euros en l'any 2028 i afecta allí són millores laborals com 3 dies de lliure disposició, mesures de desconnexió digital i possibilitat de teletreball. Tot i això, no hi ha hagut acord sobre la reducció de ràtios a les aules, que és un dels punts clau, recorden, d'aquest conflicte. Ho han escoltat moltes voltes a les zones d'aquesta casa. La consellera Carmen Ortí, consellera d'Educació, ha demanat també als altres sindicats, els que no han signat aquest acord, els que els tres que s'han alçat de la taula, que resumen a arribar a aquests acords.
11: Convidar als tres sindicats que avui no han participat en la signatura de l'acord per tal que puguen continuar de la mà i treballant i que evidentment arribarem a acords, que és el que anem a fer a partir d'ara, com ho hem estat fent.
10: Però els sindicats crítics han reclamat aquesta pujada del 20% per compensar la pèrdua de poder adquisitiu des de 2010 i exigeixen garanties vinculades també a l'IPC. A més, demanen aquesta reducció de ràtios calendaritzada i aplicada a totes les etapes educatives. Educació s'ha compromès a presentar una nova proposta sobre aquesta qüestió. I bueno, és que la ruptura entre sindicats també s'ha greujat prou amb aquest acord parcial. CESIF ha acusat a STEP, Comissions Obreres i UGT d'haver trencat la unitat sindical en pactar prèviament un document conjunt que deixava fora al CESIF i a l'AMPE. Des de l'STEP responen que la conselleria està aplicant una estratègia de divideix i venceràs per debilitar la negociació. El portaveu de l'STEP, Marc Candela, ha recordat que el conflicte no es limita al salari i afecta també ràtios, plantilles, burocràcia, infraestructures i política lingüística.
12: Perquè han firmat dos sindicats de la mesa sectorial que tenen el 30% de representació i el 70% no firmem, i això ho podem fer, no és vinculant que la majoria firme, però sabent que el 70% estem així fora i que no firmem. Per tant, aquest acord ja no té la màxima representació en sindical en forma de firma.
10: Per la seva part, el CESIF defensa que l'acord salarial és històric i assegura que rebutjar-lo podria fer perdre millores ja aconseguides. Escoltem ara a José Seco, que és membre del CESIF.
7: Si por cualquier otro motivo este acuerdo se denuncia o se pone en cautelar de tal forma que no se aplica, quien va a salir perdiendo van a ser los docentes, porque no van a cobrar esos 200 euros en 15 meses y, por lo tanto, quien denuncie ese acuerdo tendrá que dar las explicaciones de por qué quiere que lo sigan pasando mal los docentes valencianos.
10: Aquest és el mapa que tenim a hores d'ara a nivell autonòmic. No és el millor mapa a hores d'ara en aquesta tercera setmana de vaga indefinida de la xarxa del professorat públic valencià. Bueno, a nivell comarcal continuen les mobilitzacions. Com bé sabent, la jornada de vaga educativa està en marxa des de bon matí perquè s'han dut a terme els primers piquets informatius als instituts de secundària, col·legis d'infantil i primària al voltant de les 8 més 10 del matí a instituts i 9 més 10 a col·legis. L'activitat també s'ha intensificat a les 10 del matí s'ha realitzat el piquet comarcal a l'Institut de Bocairent i en paral·lel s'ha creat un mural col·laboratiu a l'Institut Pau Clar amb les reivindicacions del professorat. I ja a migdia, a les 12, la protesta està traslladada a hores d'ara a la Direcció Territorial de València per a recolzar el que hem esmentat moltes voltes també a Hoy por Hoy, la dimissió dels equips directius. Mentre que de vesprada, a les 4, el foc d'atenció estarà, com no, a la Conselleria d'Educació, coincidint també aquesta negociació de la mesa sectorial que està prevista a eixa hora. I, bueno, el fermall d'or, aquest dia de mobilitzacions, el posarà una marxa per l'educació pública que recorrerà la Pobla del Duc a partir de les 7 de la vesprada.
9: Correcte. Gràcies, Tomàs, per aquesta última hora de la vaga indefinida dels docents. I, precisament, cap a la Pobla del Duc se n'anem ara mateix en directe. A 17 minuts d'arribar a la una del migdia ens escolta allà Esteban Navarro, que és un dels de les persones que participaran esta vesprada en esta concentració que estava dient Tomàs Marín. Esteban, què tal? Molt bona vesprada.
13: Molt bona vesprada.
9: Què tal? Benvingut.
13: Com va tot?
9: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres, Esteban.
13: Moltes gràcies a vosaltres per estar sempre al costat de la gent del carrer.
9: Hem de recordar a la gent, Esteban, que esta marxa, que serà esta vesprada a la Pobla del Duc, està impulsada per 200 famílies del Seip Ramon Esteve, de la secció d'Elies Josep de Rivera i també per l'Ajuntament de la Pobla del Duc, no? És una convocatòria que evidentment reivindiqueu una escola pública inclusiva de qualitat i en valencià, veritat?
13: Bé, més que res, ha eixit de 200 que han nascut o que viuen actualment a la Pobla del Duc.
9: Com tu, per exemple.
13: Sí, d'ahir és quan ja hem parlat a l'escola i hem comentat si volen unir-se i pues, uniran totes les famílies que puguen també del poble. Mm-hmm. Vull dir, però que realment la iniciativa ha sorgit de 200, pues, mira, com estem anant a les manifestacions a València.
9: Clar.
13: Dia sí, dia també. Pues cada vegada, pues com iniciem del poble, pues ara pues m'anem en el tren, ara m'anem en cotxes, ara m'anem... I poquet a poquet anem fent més pinya i la pinya, pues, lo que porto, no? Vull dir que la setmana passada ja es va fer també una manifestació així a Noieria,
9: sí,
13: que també
9: exacte.
13: Va estar vosaltres per allí.
9: Exacte.
13: I pues això, el grupet que cada vegada anava fent-se més fort i més gran i més unit, i tot això, pues, quan més unió crees, pues més ambició tens, no? Entonces van pensar de fer a la Pobla també, no? De que puga la gent del poble també veure lo que estem demanant. Mm-hmm. I d'ahí va sorgir el grup. Ja actualment van fer un grup de WhatsApp que en són vora 100 persones de 200 de la Pobla.
9: Ah, pues.
13: Que vull crear esta iniciativa i tirar-ho això avant.
9: Perquè recordem que tu eres de la Pobla, però tu estàs en el Doctor Esplugues de Montaverner, en el CEI, veritat?
13: Exactament.
9: Val.
13: Sí, jo estic a Montaverner, que hi ha els companys de Montaverner també ja ens han dit que vindran també a participar també de igual que molta gent de la Vall d'Albaida i gent de fora de la Vall d'Albaida també ens han dit que vindran. Uh-huh. Pues això, aleshores pensem que vinga molta gent, en quant més gent millor, perquè n'hi ha que fer-se sentir.
9: Com et sents tu quan veus que hi ha tant de suport, que hi ha gent que vol estar sempre en totes aquestes reivindicacions, en totes aquestes concentracions que esteu o que s'estan organitzant des de que va començar, inclús abans, aquesta vaga indefinida? Què sents?
13: Pues a veure, jo em sent que tens diferents, no? Diferents estats d'ànims, no? Unes vegades estàs molt amunt, no? Perquè jo, per exemple, jo sóc amant totalment de l'escola pública i penso que s'ha de cuidar, no? L'escola pública és importantíssima. I clar, quan veus que hi ha gent que que jo crec que tot el món la recolza, tot el món recolza l'escola pública, però clar, hi ha gent que no li ve bé fer les vagues, però que siga, pues, clar, cada un fa el que pot, no? Però per això tens... aquestes situacions creen un poquet de malestar entre companys, entre... que no hauria de ser, però que és així, perquè clar, tu dius, hòstia, jo estic lluitant, i hi ha gent que després va enriquir-se igual i no està lluitant de la mateixa manera.
9: Yeah.
13: Però per això que són sensacions un poc confrontades.
9: Yeah.
13: Però bé, esperem que tot siga per millorar l'escola pública i ja està.
9: Hem de dir que també la nostra intenció era primer parlar amb Esteban Navarro d'esta concentració, que ara tornarem a eixa concentració, però també la nostra intenció era parlar amb algú dels sindicats que no han signat encara eixe acord i volíem saber quina és la situació. Però també és de veres que estan sent, ara que has dit tu, són sensacions confrontades, ara que han passat molts dies ja d'esta vaga de l'inici, d'esta vaga indefinida, també es va notant que hi ha molt de cansanci i també hi ha molta preocupació i ara el confrontament i tot això, i ens hem trobat en problemes per a poder parlar i per a poder parlar amb algú que ens contara a l'última hora d'esta negociació, que continuarà esta vesprada. Però anem a la concentració d'esta vesprada a la Pobla del Duc, Esteban. Perquè podem dir que és un... No sé si dir que és diferent, no? Perquè no només és una manifestació reivindicativa, també serà, podem dir, una esprada de música, de comunitat i de gent que vol deixar clar que com tu deies, no? Deies que educar no és només omplir aules, que és construir poble. Per
13: sí, exactament. Però la idea és crear un poc... Jo ficaré música en un camió de l'Ajuntament, perquè sí. L'Ajuntament també participa en nosaltres, ha estat al nostre costat des de que ens ho van proposar.
9: Uh-huh.
13: I pues això, tallarem els carrers, arribarem a la plaça de l'Església, des del carrer Escanú, que és allà on es fan les orquestes, i arribarem des de la plaça de l'Església i llegirem un manifest,
9: uh-huh.
13: I en el camió pues, posarem un equip de música i pues, posarem cançons que ens representen un poc, a favor de la llengua, no? Perquè també és una de les que volen retallar contínuament.
9: Mm-hmm.
13: Pues, i això, crear un poc de festa, de bon ambient, que dins del mal ambient que tenim, no? Perquè ningú vol estar en aquesta situació, pues que no divertir-se, perquè divertir-se no és la paraula, perquè ojalà fos una celebració, no? De que s'aconseguin les coses,
9: yeah.
13: Sinó que pues, posar un poc d'ambient i un poc de... perquè el poble veja que hi ha soroll i que hi ha... Vull dir, que no que estem un poc... perquè, clar, el que estàs diguem-me tu, de que estàs un poc despagat i un poc cansat ja,
9: clar,
13: de la situació, perquè ja,
9: clar,
13: són la tercera setmana, estàs anant a València seguit, cansa moltíssim més, vull dir, damunt te lleven del salari molt més de lo que tu cobres al dia, vull dir, són situacions que van cremant-te, no? Però que al mateix temps també dius, n'hi ha que aguantar i n'hi ha que estar ahí, no? Entonces, és com dir-li al poble també, a la Pobla, pues, comentar-los de que s'unisquen i que sàpiguen realment el que demanem, perquè molta gent ja li posa l'etiqueta de que el que demanem és el sou, i realment se demanen moltes més coses que el sou, que també, perquè no te dic que no, perquè no és el mateix, veure, ahir en Almansa, que està al costat d'ací, que està a una hora d'ací, pues tenen un sou més elevat que el nostre, i nosaltres tenim ahir parat l'IPC des de fa una muntona d'anys, que no ho entenem, i però després també ho reivindiques, evidentment, però és que a part d'això... hi ha moltes substitucions que no se cobrixen, el valencià va anar per ell, infraestructures totalment vull dir, il·lògiques, vull dir, que tu veus i dius, això en sèrio, que és així, les ràtios, hi ha llocs que són superelevats, la FP se la volen carregar, és que són moltíssimes coses que la gent no li dona importància, i és que estem de 200 en l'escola, sí.
9: Jo crec que això és una... Jo crec que ho estem dient des de que va començar la vaga, i ahir és on teniu que fer molt de treball vosaltres, pedagògic i divulgatiu, que és que quede clar quin és el missatge i què és el que demaneu exactament, perquè és de veres que la gent s'està quedant només en el sou, i això, com deien també l'altre dia, és una batalla i una guerra de relats, que sempre que hi ha una confrontació d'aquestes característiques, cadascú, cada banda o cada part té un relat i ha de defendre-lo. Però jo crec que és un treball que heu de fer des dels docents. Però vull que m'expliques una cosa, perquè m'ha arribat que teniu la idea de crear una banda per l'educació pública dins de la marxa?
13: Sí, bueno, això a veure de components d'ací, que també són mestres, d'ací del poble, que són també de la banda de música, pues han creat una iniciativa de, perquè com estan unint-se en València, tu ara vas a València, per exemple, i va moltíssima gent, que això és d'admirar, en el seu instrument baix del braç,
9: totalment d'acord,
13: per a crear la banda i s'unís a qualsevol músic que hi ha allí, que millor ni es coneix.
9: Sí, sí,
13: i això és d'admirar totalment, perquè és totalment gratuït i de forma voluntària.
9: Sí, sí.
13: I el que han fet és ahir, pues, la gent que vaig a vindre, que siguin músics de la Vall d'Albaida o fora de la Vall d'Albaida i que vulguin entrar dins de la banda, pues, que s'unisquen a aquesta iniciativa i així allà el responsable d'ací del poble de la banda, pues ja sabrà més o menys en quants instruments compten de diferents cordes.
9: Mm-hmm. Clar, és que tu deies abans, és que no anem a esta marxa, a esta concentració per a passar-ho bé, perquè és que estem reivindicant coses, no estem celebrant res ja, però jo crec que en això que acabes de dir, de la música, jo crec que hi ha una part simbòlica que és molt potent, no? Que la música com a element que uneix i que acompanya una reivindicació. Jo crec que és molt potent aquesta part, no, Esteban?
13: És totalment potent. És que, de fet, València sense la música, les escoles sense la música, és totalment il·lògic. Jo no entendria una escola sense música. Vull dir, l'escola i la música van agarrats de la mà totalment. És tradició de València i cada vegada jo crec que més.
9: Anem a recordar. És a les 7 de la vesprada, avui, a la Pobla del Duc, esta vesprada, comença al Parc Carles Canut, correcte?
13: Exactament. Va. A les 7 de l'esprat començarem al Parc Carles Canut, pues cap a les 7, 7 i quart ja anirem direcció a l'Ajuntament, per diferents carrers del poble, i a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, o la plaça de l'Ajuntament, que és la mateixa, pues ja farem un ratet més allí de reivindicacions, de diferents cançons, de diferents... I llegirem un manifest, més o més, perquè el poble, la gent del poble, si pot estar, pues que conega un poc més les coses que demanem, com la burocràcia, per exemple, que cada vegada és més burocràcia i menys temps per estar en els xiquets. Vull dir, és que són moltes cosetes.
9: Uh-huh. Mira, tornant a això, tornant un poc al que demaneu i al que ja jo crec que estem comptant tots els dies, que és el que demanen els docents, però tornant un poc a això i tornant també a la situació que tenim ara mateix en la negociació, tu creus... com a Esteban, com a Esteban Navarro, com a mestre del CEIP, doctor Esplugues de Montaverner, tu creus que s'arribarà pronte a un acord?
13: Jo, si vols que te digui sincer, jo pensava que la primera setmana s'anava a arribar a un acord.
9: Sí.
13: Va passar la presidència i dic, pues no ha sigut esta setmana, serà esta pròxima. Dic, esta ja segur, va passar, va arribar divendres, i dic, sí que m'estranya moltíssim que no s'arribi a ningun acord. Sí que pensava dir que estem negociant contra una paret, no? Pensava perquè quan és tan massificades les vagues que estem fent, perquè és impressionant, vull dir, jo això no ho havia viscut en la vida i molta gent de València també diu que això no ho havia vist en la vida, és històric, i que la paret ixe no es trenca, no? Ha arribat esta setmana i esta setmana ahir que van dir, pues ara en les negociacions que tenim, ara sí que es trenca ja segur perquè... Vull dir, s'arriba a un acord, perquè conforme es ven les dues parts ja més... I va passar lo del CECIF i lo de l'AMPE i això, que encara te crea més malestar, perquè dius, en sèrio, és que això no pot ser, és que això ja és com si fos un somni, és com si això no fos realitat, perquè després de tanta lluita, de tant de treball de tanta gent, de tants sous que estan deixant-se, de molta gent que a millor no li ve bé i que facin això, perquè quan ja van fer una... pues te crea un malestar que ja dius, ja no saps quan va parar això, ja no saps quan va arribar. Evidentment te diria que ojalà s'acabarà avui, esta vesprà, i s'arribarà a un acord que satisfaquera un poc a tot el professorat, però ja no sé dir-te, ja no sé, ja no vaig a clavar-me ja, perquè això ho veig jo pa llarg.
9: Doncs esperem que no, Esteban, i esperem que tots aquells o aquelles que estiguin pensant de la mateixa manera vos equivoqueu, perquè això voldrà dir que s'arribarà a un acord i que acaba ja el mal son, com tu dius, i que tot pot tornar més o menys a la normalitat, encara que jo crec que, i això és una opinió molt personal, jo crec que esta vaga va marcar-hi molt un abans i un després en l'educació pública del nostre territori. Volem com és el com acaba, però estarem pendents, evidentment, des de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Esteban Navarro, mestre del CEIP, doctor Esplugues de Montaverner, veí de la Pobla del Duc, i que esta vesprada estarà en eixa concentració. Moltíssimes gràcies, una vegada més, per estar amb nosaltres. Que vagi molt bé, molta sort i molta
13: moltíssimes
9: força.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar sempre ahí.
9: Una abraçada. Adéu.
13: Té una tasca molt important.
9: Gràcies, Esteban. Adéu.
13: Vinga, adéu, adéu. I ara hi ha un poble que brama
9: en un idioma proscrit. D'aquesta manera arribem a l'una del migdia. I ara arriba la informació nacional i internacional i després tenim més coses preparades per a este Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida, així, a la SER.

0: per la seva trajectòria festera. Comparsista de tota la vida, junt al seu germà, membre Enrique de la comparsa Caníbals, membre de la junta de l'associació de festes en diverses ocasions, ha ostentat també el càrrec de Capitana Mora i és una persona molt vinculada a les festes del municipi.
1: I acabem amb cultura perquè el Festival d'Alger 2026 se celebrarà a Otos els dies 29, 30 i 31 de maig amb una programació d'arts escèniques, música, circ, exposicions i activitats participatives per a tots els públics.
0: El festival arrencarà divendres amb les espectacle inaugural Trapos de Coriolis Companyia de Teatre d'Objectes. Dissabte també hi haurà visites guiades a rellotges de sol, circ contemporani, exposicions, teatre i també la projecció del documental Una llum tímida, una història real, a més d'un sopar popular. Diumenge la jornada inclourà mercats de productes locals, paella popular i una cloenda amb l'espectacle Va com va, tornar a les arrels amb la col·laboració de la Unió Musical La Raboseta.
1: I ara sí, acabem la ruta d'este Ser Comarca d'avui fent parada al Farrací, perquè el municipi celebrarà del divendres 29 al diumenge 31 de maig la novena edició de la seua Fira de Comerç i Artesania. Tres dies d'activitats amb música, gastronomia, artesania, cultura i propostes per a totes les edats que convertiran els carrers del poble en un gran aparador del comerç local i de la vida associativa del municipi.
0: La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a les 7 de la vesprada i durant tot el cap de setmana hi haurà activitats infantils, concerts, exhibicions, teatre, gastronomia i molt més.
1: I volem conèixer més detalls, tots els detalls si pot ser, i per això hem cridat a aquestes hores del migdia a l'alcalde d'Alfarrasí, Ismael Sant Víctor. Alcalde, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, bona espraia.
1: Bona espraia, exacte. Benvingut al programa, gràcies per estar amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: A veure, perquè arribeu ja a la novena edició de la Fira de Comerç i Artesania. La pregunta genèrica podria ser què representa esta cita per al municipi, Ismael?
2: Bueno, sobretot representa el que els comerços de la població i les associacions donen a conèixer en què fundamenten les seues activitats, no? Els comerços a nivell de la seua, el seu producte, no?, que comercialitzen i el seu servici que donen, i a nivell de les associacions, pues, en què estan basades cada una d'elles, no? Pues, per exemple, la de Abre tus ojos, que és l'última associació que s'ha creat, que és en favor de xiquits autistes, o l'associació a favor del càncer, en fi, les associacions del poble que volen participar. Però, a més, enguany suposa també una exposició important de gent de fora, no? Crec que en total tenim vora 40 carpes les que tenim enguany, o sigui que això va a més, i venen molts comerços que venen de altres pobles del voltant de la comarca, inclús de fora de la comarca, sempre que no siguin competència d'un comerç local. Això tinguem molt de cuidado en això, perquè el que no anem a fer una fira de comerç d'Alfarrasí per fer la competència als comerços d'Alfarrasí, per tant tots els que venen de fora no poden ser competència d'un comerç local, no? Però que tenim vora a 40 carpes, que bueno, és una fira ja molt important per lo que és el Farrací.
0: Quin impacte econòmic i també social pot arribar a tindre esta fira per al Farrací? Perquè 9 edicions ja, imagine que els comerciants vos diran, no?, si tenen ganes de que arribi el cap de setmana, no?, per a celebrar la fira.
2: Sí que tenen ganes que vingui el cap de setmana. Els comerciants del poble repeteixen any rere any, inclús va sumar-se algú més que potser era un poc més reticent al principi, però està veient l'ambient des de que la inauguració de la fira, conforme veu comentat, que és el divendres a les 7 fins al diumenge per la vespre, que l'últim acte és una obra de teatre a les 7 i mitja el diumenge, i a partir d'ell es tanca la fira quan s'acaba, però durant estos dos dies i pico està sempre... Bueno, sempre n'hi ha molta animació, n'hi ha molta gent, n'hi ha molta activitat que en els propis comerços, també n'hi ha molta activitat pels xiquets i pels majors i tal.
1: Clar.
2: I els comerços se'n van contents, és de si és de fora, que això és el feedback que tinguem d'ells, que els interessa vindre a la fira de Farrací perquè es compensa.
0: Ismael, la inauguració serà el divendres, què podem esperar d'aquest dia? Què teniu preparat?
2: Bueno, divendres a les 7, l'any passat ja vam fer un flash mob per poder inaugurar això d'una forma més participativa en la gent del poble, més popular. L'any passat va tenir molt d'èxit. Ho fan una xica d'ací, que és la que ha organitzat un poc la coreografia, i després tots són voluntaris els que participen, se ho passen de categoria, ja fa dies que estan assajant i se ho passen de categoria. Iniciem l'any passat també vam començar per primera vegada donant participació a la xiqueta que va representar l'Angelet de la Corda, que això és algo que ja

0: en comentar que ja vosaltres ha donat difusió, que es fa el Diumenge de Glòria. Enguany anem a continuar i anem a instaurar aquesta tradició que siga la Generalitat de la Corta, junta a la Corporació Municipal, la que doni inici a la Fira de, del Comerç i Artesania. Uh-huh. Serà l'essa de l'Esprà, en el Flash Moveste, pues això, el tradicional... el tradicional passeig per les carpes, a veure els comerços, saludar sí. a tot el món, desitjar-los a tots que es faci molt bé, i, bueno, este és un poc. Però ja a partir de les 7 sí. ja n'hi ha activitats infantils i atraccions inflables i tal, perquè els xiquets estiguin superentretenuts. A més, la zona on fem les activitats per xiquets és lo que és el vestuari del poliesportiu, o sigui, que està tot verjat i tal, no n'hi ha ni cap tipus de perill per a cap de xiquet, o sigui, que els pares poden estar, potser, xerrant amb els amics i tal, o fent-se inclús una cerveseta, i els xiquets estan allí super, super segurs en monitors i fent activitats que no se'n volen anar després a casa, volen quedar-se allí tot el rato.
1: Mira, és que, clar, jo te dic una cosa, Ismael, això que feu, això que estàs dient i que estàs explicant, per als que tenim fills, és molt important. Molt important, i ho dic de veres, perquè tu quan vas a una fira d'aquestes característiques, clar, tu vols anar, vas en el xiquet o en els xiquets i dius, val, però, i ells jo què faig si estic en ells? No puc fer res, no. Tindre diferents, clar, diferents seccions ahí que puguen estar tranquils, jo crec que és molt important.
0: És molt important, i nosaltres, com que creiem que és molt important, jo i els meus fills ja són molt majors, però com que creiem que és molt important per als que tenen crios xicotets, i també és molt important que els xiquets participen en la fira, doncs està molt bé tindre aquestes activitats i aquests monitors en un lloc on els xiquets estiguen segurs, i els pares estiguen segurs de que els xiquets estaran ben atesos allí, no? I llavors això, diguem que tots guanyem, els xiquets guanyen perquè juguen, els pares no molesten els xiquets, que a vegades no els deixen fer massa coses, que això els xiquets també s'alegren.
1: Totalment d'acord, totalment.
0: I diguem que guanyen els xiquets i guanyen els pares també.
1: Sí, senyor.
0: Està tot bé. I sempre pensem molt en les activitats de xiquets perquè per a nosaltres és essencial que els xiquets estiguen fent activitats que a ells els agrada, que estiguen segurs i que els pares estiguen segurs de que els xiquets estan bé, no? Perquè així tot el món està tranquil. En el rato que estic en la fira està tranquil. Després del dissabte per l'esprà també tenim la tercera edició d'una exhibició de Monta i Doma, que és, en guany ja dic, és la tercera edició. La gent també està, li agrada molt aquesta activitat. Van començar fa 2 anys i van tindre molt bona acollida, l'any passat van repetir més encara, i per tant en guany també. Després estarà el famoso par de quintes que fan així, que ja crec que en tinguem vora 300 anotats per sopar, o sea que, i després tenim una orquestra, la tribu, va tancar hasta que el cuerpo aguante. El divendres per la nit també n'hi ha un concert, també així tenim dos bandes de música cada any, el divendres, el dia de la inauguració, divendres per la nit, pues, junta a una col·laboració externa, una de les dos bandes dona un concert a les 11 de la nit, i cada any és distint perquè depèn un poc de quina siga la col·laboració externa. Enguany, la banda té la col·laboració en els de Somnis Musicals, que és el grup de Montaverner, que Carmen coneixerà perfectament.
1: Són
0: del poble. Són del seu poble. I és la col·laboració que fan entre ells. I després, ja diumenge, pues, tenim la clàssica volta de motos clàssiques, valga la redundància, pues que jo que tenim l'exposició en la sala de multiuso, està l'exposició de motos tot el cap de setmana, però jo diumenge per al matí ells eixen les motos, van i fan una volta i després tornen a travegar allí a la zona d'on tenen l'exposició, que està tot junt. Enguany tenim també 3 food trucks, una zona chill out i una barra per a donar servei a tots els que baixem allí. També, com que dona calor, n'hi haurà... I l'any passat jo vaig dir que va fer molta calor.
1: Sí.
0: El sistema este d'atomització d'aigua i tal, que passes per baix i vas refrescant.
2: Molt
0: i al final
2: bé.
0: Anem tots per baix de la tuberia. perquè hi ha molta calor. Sí. També enguany tenim una novetat, que és un torneig, així diu, rol en viu, que és com un torneig medieval, no? D'estos de lluita en espases i coses d'estes.
2: Sí. Que guai, que guai.
1: Ostres,
0: el diumenge a les 11, i bueno, està allà els patxiquets, sempre que està oberta la fira n'hi ha tallers patxiquets, jocs de gegants, en fi. Després tenim un tast de vermuts el diumenge a les 12, però ahir es va en invitació, perquè és que si no, no podríem anar a tindre tot, que és gratuït, tens que vindre a l'Ajuntament, que tinga interès en vindre, i apuntar-se.
1: Val.
0: Però ja dic, n'hi ha una afluència, un aforo limitat, perquè això ho tens que contratar una quantitat i entonces si te'n passen això. Però ja dic, és gratuït i té que vindre la gent a apuntar-se a l'Ajuntament i mentre queden tiquets, pues es pot anar. Quan s'acaben els tiquets, pues se sienten.
1: Pues s'acaba tot, clar que sí.
2: Ismael, crec que ho has contat ja tot.
1: Sí, sí,
2: I has exposat la fira de meravella, però per si algú encara té dubtes, quin missatge t'agradaria enviar a la gent que ens escolta per a que este cada setmana, divendres, dissabte o diumenge, es passen per la Fira de Comerç i Artesania d'Alfarrasí?
0: Pues l'únic que em queda destacar és el bon ambient que n'hi ha, la part social que suposa una fira d'este volumen, que cada vegada té més en un poble de 1.200 habitants, la bona acollida que donen sempre a tots els que venen a visitar-nos, perquè a Farré és un poble encantador i que, pues, com el teu, Montabarnès, són pobles encantadors, molt d'ací del centre. Ah, no, que després... Pues, l'alcalde de Montabarnès és remunga. Bueno, però que són pobles molt acollidors i entonces així van a sentir-se com en casa i no notaran cap diferència en ningun altre veí del poble. És un ambient molt familiar, molt social i la veritat és que esperem a tot el món que tinga un rato que es deixi caure per la fira de Alfarrasí en qualsevol moment, sí. Des del divendres per les prats, el diumenge a poqueta nit.
2: Passarem.
0: I segur que estarà bé, pues esperé. Si no vingueu, pues posaré falta.
1: No, jo t'anava a dir, apunta'm perquè jo tinc el xiquet i aniré amb el xiquet. Saps que jo ja tinc ahí el plan. Saps com t'he dit?
0: Pues,
1: així que...
0: pues apuntat estàs.
1: Molt bé. Ismael Sant Víctor, gràcies. Alcalde d'Alfarrasí, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
0: Gràcies a vosaltres per la difusió i l'oportunitat que mos doneu i vos espero el cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia. Adéu. Gràcies, Carmen Úbeda.
2: Gràcies, Miguel.

i mitja. Continuem directe a l'Hoy por Hoy, on tinguem Baida Albaida. Hi ha cases, anem a parlar de cases antigues, però hi ha cases antigues que semblen simplement que estan abandonades. Però de vegades, quan s'obrin parets, es retiren enderrocs i es pot entrar on durant anys ningú havia pogut accedir, apareixen històries amagades. I això és el que està passant al número 24 del carrer Santa Rosa d'Ontinyent. Un edifici protegit del barri del Poblenou, on unes obres de consolidació han acabat estampant elements d'interès etnològic que ningú esperava trobar. Un antic forn tradicional, una màquina amassadora i també una realitat estructural molt més delicada del que es pensava. L'Ajuntament ha decidit ampliar les actuacions i el pressupost de les obres per protegir tot allò que s'ha descobert. I nosaltres, este matí, hem entrat dins de l'edifici per veure-ho de prop, acompanyats del regidor de Territori i Patrimoni, Òscar Borrell. I això que aneu a escoltar és el resultat d'eixa visita.

0: Òscar Borrell, regidor de Territori de l'Ajuntament d'Ontinyent, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Abans d'entrar, en quin moment estan les obres ara?
1: Pues en este moment estem treballant en el modificat perquè la Comissió de Patrimoni es va donar el vistiplau i ara estem en tot el procés burocràtic per a fer aquest modificat, que el que va fer és permetir acabar de consolidar i poder també extraure un poc el que és el tema del forn tradicional i de la màquina amassadora que sabíem que existia, perquè és una zona en la qual així sabíem que existia un forn, des anys va estar en funcionament fins als anys 70, la gent de cobertura que s'entén dia redonde en cobertura se'n recordarà, però ja, per exemple, la gent com jo, que jo m'ha criat així darrere, en el Dalme, en els meus iaios, jo no recorde este forn en funcionament. Jo recorde el del Dalme en funcionament, però, per exemple, el de Santa Rosa no el recorde. Per això dic que va estar en funcionament fins als anys 70 aproximadament. I aleshores, pues, sempre pues, recuperar i veure aquest patrimoni, jo crec que per a la gent de la nostra edat i quin temps més avall, jo crec que és molt important.
0: Anem a entrar ja, Òscar, perquè, clar, passa. Ara mateix no estan fent res, ja no està l'obra en marxa, està paralitzada, pel que acabem d'escoltar, i tot això que estem, anem a l'esquerra, estem entrant en una espècie d'habitació, i ara anem a una entrada com l'entrada principal. Òscar, això ens han dit abans de començar que era impossible entrar, que estava pràcticament tot col·lapsat.
1: Clar, per això diem que recuperem el que és el forn tradicional, sabien de la seva existència, però era impossible veure-lo, perquè la part de l'edifici este que és patrimonial, té la façana protegida, el que havia fet és col·lapsar per la part de dins i el que feia impedir que tenia que veure aquests elements. I aleshores, com a execució subsidiària, sempre l'Ajuntament fa execucions subsidiàries quan hi ha un perill, i aleshores, per exemple, esta casa el que feia era donar perill a les cases del voltant.
0: Ah, els colindants, no?
1: Correcte, era el perill de les això del colindants, i aleshores n'hi havia que actuar. I per això aquesta inversió de 100.000 euros en aquesta casa, que ara portarà 125.000 euros, que després els propietaris faran front a aquest pagament.
0: Anem a caminar, continuem per ací dins. Clar, jo estic mirant, jo intento imaginar, però clar, jo no havia entrat mai a esta casa, no sé com era esta casa, no? No sé si vos han contat alguna cosa de com era esta casa per dins, no sé si teniu alguna història. Volem parlar després amb l'Alfred Bernabéu perquè ens conte tota la història que hi ha darrere d'esta casa, perquè té molta, però no sé si vos han contat alguna cosa.
1: Jo crec que sí que, per exemple, quan ho hem posat en xarxes socials, pues la gent d'ahir estava Marujín, la família Guerolo, eren coses, anècdotes, que i per això també sé que va estar en funcionament els 70 i finals de 70, que és quan vaig néixer jo, i per exemple jo no he tingut la sort de veure-lo en funcionament, però sí que podem veure l'estructura, no? Ahir dins, al fons, tenim el que seria el forn en les màquines amassadores, i ja per així donaríem pues, tot l'arròs passejat que diuen en l'època, que era molt típic, no? I això sí que jo ho recordo moltíssim, perquè com vos dia, no? Jo m'he criat en el carrer d'Alme, que està paral·lel a este Santa Rosa, i allí sí que jo recordo el forn en funcionament i moltes dones, en aquest cas, pues entrar fins i tot la burreta que portaven ells de l'hort també l'entraven al carrer del Dalme, no? Sí. Això, per exemple, sí que ho han viscut.
0: Jo recordo el meu poble que també l'arròs passejat existia, jo d'anar amb la meva família o ma mare i tal, al forn a portar l'arròs. Anem caminant. Això és la maquinària, no?, que diem, o no? Sí. Això és l'amassadora, no?
1: Sí.
0: I això, què és?
1: Que imagineu-se que estava tot, estava ple de ripio, i ho hem pogut traure per a poder observar-les i poder...
0: Quan parlem de ripio, què és, Òscar?
1: Ripio és, pues, tot les de rumbes, tot
0: de... És que jo dic, a veure si la gent no...
1: Sí. Totalment.
0: Esto estava tot ple i no es podia veure, clar, i això és el tema.
1: No es podia accedir i estaria més o menys a l'altura. Imagineu-se que dos forjats van anar, o dos plantes van col·lapsar, entonces aleshores el que és el forn principal pues no el teníem a la vista.
0: A veure, la amassadora és gran, jo no sé si les amassadores són aixina, però aquesta amassadora... A veure, que tenim un altre convidat, Òscar, sí. Presenta'ns, per favor, el teu nom.
2: Vicent Penedès.
0: Vicent, eren aixina de grans o com és això?
2: A veure, jo no recordo les amassadores que pugues veure en una panaderia actual, des de luego no són aixina.
0: Vale.
2: Això, penseu que això estava d'escombro, nosaltres hi havíem pris a finestra.
0: Hi ha una finestreta xicotigua, que no sé si podreu veure després al vídeo, hi ha una xicotigua finestra que dona dins de la casa.
3: Per ahir siem...
0: I per ahir siu vosaltres.
2: Sí, sí, sí.
0: Estava ple de vídeo, com diu.
2: Ple. Sí. Però, sí. Això no es podia aixafar.
0: Això no es podia aixafar, clar. Ostres, és que clar, és un treball molt complicat, eh? És un treball molt complicat.
2: Ha sigut un treball molt perillós, però bueno, per sort s'ha consolidat tot. De fet, si veu ahir, això són els armaris de la primera planta, la passarel·la que anava a deixar costat, aquell costat, no existia.
0: Ostres!
2: I eixa zona de l'edifici, la coberta de dalt estava intacta.
0: No havia passat res, estava tot bé.
2: Estava este bloc perfecte i aquell bloc perfecte. Derruït,
0: però estava bé.
2: Però estava bé.
0: L'empresa, a veure, que per ahir darrere què es veu? Anem a veure. Ahí està el forn, no?
1: Ahí tenim la part de dalt del forn.
0: Ah, mira.
1: Ahí tenim la bovedada, que per això diuen que entraven per davant el pa, entraven per davant tot el gènere, i així era ja la part del forn que està construït en bovedes i està...
0: Forn.
1: Forn tradicional. Este sí que és el típic que quan vas a una pizzeria i el diuen, és pizza tradicional, i veus un fornet allí en quatre rajoles, pues això seria lo gran, no? Este seria, jo crec que és un dels forns més importants d'on tinguem de l'època.
0: Ostres, impressionant, eh? Mm-hmm. Quantes cases, Òscar, imagina, penses que poden tindre coses com esta així, on estem ara?
1: Sí, però estem comentant des de que va aixir la notícia, pues, per exemple, el carrer Sant Josep, que aixina fa molt, que també estava... Ell també té un forn tradicional dins. Perquè a l'hora, estem comentant, no? A l'hora de vendre-ho, tens que dir-li a la propietat, no? Que clar, d'aquest element tan bonic i que després pues, és tan patrimonial, no? Mm-hmm. Que també, jo sé, a l'hora de fer ús per a la vida quotidiana, igual, si compres una casa, no gastes un forn així.
0: Alguna cosa faries, no? Però, clar, és un poc gran.
1: Un poc gran, per això dic que sí que hi ha edificis, perquè antigament, pues, els mateixos forns estaven...
0: I ara què passarà en este forn?
1: Pues nosaltres l'acondicionarem, el mantindrem, per a que no es deteriore més, i després ja la propietat pues, ja decidirà què fer en ell, si després ven la propietat o...
0: Això o què faran
1: ja, sí, això és la propietat privada i aleshores ells són els que decidixen què fer o què fer en l'immoble.
0: Doncs, amore, clar, és que és una pena, no? Tindre una casa que ja no és ús de... Ja no és un forn, ja no fas res, i tindre un forn ahí, pues clar, és complicat, però clar, és una pena també perdre una peça d'aquestes característiques.
1: Sí, per això dic que nosaltres quan vam poder llevar tot el ripio i vam poder veure en quin estat estava, que com veiem en la bòveda un poc sí que ha cedit per tot el pes de tot el ripio que li va caure damunt, però més o menys tot la resta de forn es conserva bé, i per això es va fer molta il·lusió, veureu.
0: Uh-huh. Carmen, jo no sé si pots gravar allà en eixa paret, hi ha una foto d'una verge en un marc que encara està penjada i allà ha quedat, saps? Això és una de les coses que a mi...
2: Dalt hi ha unes espardenyes.
0: Dalt hi ha unes espardenyes a on? A dalt del tot?
2: Sí.
0: És que clar, això són els detalls que a mi em deixen com pensant. Com es viuria així? Qui viuria així? De quina manera viuria? No?
1: Clar, és molt tradicional. Pensem que era l'època tardofranquista i suposo que totes les cases, així no ho veiem, no? En els nostres iaios, quan anàvem a les cases, pues sempre, en este cas, la Puríssima i el Cristo de l'Agonia estaven presents en totes les cases, i pues, depèn de la casa que fora, si no estava el Virgen del Carmen, estava altra, depenent de la família, per això dic que s'ha viscut, no? En totes aquestes cases pues, van a tindre tots els resquicis d'aquesta societat que vivíem.
0: Doncs anem-hi ja, però clar, volien vindre a veure este forn, que ja sabem que és el que van a fer des de l'Ajuntament. Mira, hi havia una màquina de cosir,
1: sí,
0: també.
1: Sí, entrarien el que seria el gènere, però sí entrarien per estar.
2: Metros de respiradors.
0: Ah, mira, és de veres, estan així. Clar, ja han de tallar, i per ahí este també és un respirador. Clar, i ahí està... Ai, el termòmetre. Este és modernet, este. Bueno, modernet, vull dir, modernet per a...
2: La bóveda. boca del Fort també és moderna.
0: Sí, la boca del Fort també té pinta de ser moderna, també. Però, clar, això abans de, del Forn era una altra cosa, o seria una altra cosa, una casa, no sé si senyorial, però bo, després...
1: Sí, en l'escut està l'escut de la família, perquè és el... com diem, no? El patrimonial i de la conservació per façana, per això també vam tindre molta força per a poder actuar en esta, en esta vivenda per la façana que té.
0: Li preguntarem al Fred, a veure, vaig a veure una coseta perquè soc, a veure, això, ah, mira, clar, és com la instal·lació de la amassadora, encara està ahí, encara està la... la...
1: Podeu preguntar a, sí, a Gaspar, sí, perquè ell ho haurà conegut, ell ve de família de forners,
0: clar,
1: i els seus iaios l'hauran utilitzada, segur que vos podrà dir que com és, com eren i què feien. I ara actualment, pel que dius abans de la pregunta,
0: sí,
1: ara jo crec que seran la meitat, més o més, quan entres al Fort de Gaspar, quan entres des de la part de l'esplendidura de pa, esta a mà esquerret la tenen allí, la amassadora, i és, serà pues, igual tres vegades més xicoteta, sí, que la que veiem, sí, ahir.
0: És, es que és impressionant, a mi m'ha impressionat un poc quan l'ha vist, dic, hosti, això és molt gran, o sigui, quanta cosa hi fent. Bo, doncs ja hem vist tot el que volien veure i ja continuarem xerrant d'esta casa perquè volem conèixer ara la història que hi ha darrere, no només d'este forn i d'esta amassadora que han trobat en les obres, i estem, jo també ara tinc un poc de curiositat de com quedarà tot, saps? I què farà el propietari en ell, saps?
1: Clar, això és el següent pas, ara el que nosaltres anem a fer és poder consolidar tota l'estructura, tant d'esta part com d'esta que ja està més o menys acabada, i el que farem serà després, pues, la propietat, pues, instar-li a que pugui actuar en aquesta part.
0: Òscar, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
3: De l'Ontinient que recorde és un món...
0: És que, clar, este immoble, com hem escoltat en... El reportatge no és una casa qualsevol. Està construïda al voltant de 1880. Està protegida patrimonialment. Darrere dels seus murs hi ha també una part de la història social i familiar de l'Ontinyent d'aquells temps. I volem entendre millor. L'hem nomenat diverses voltes en el reportatge i, per al·lusions, hem de saludar al cronista oficial d'Ontinyent, Alfred Bernabéu. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia a tots.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
4: Gràcies per comptar amb mi. I les meves primeres paraules són donar-vos l'enhorabona.
0: Gràcies.
4: M'ha agradat molt este reportatge, pareixia que estaves en el lloc. Jo que conec la casa, perquè Vicent Penedès, precisament, que va ser alumne meu quan era jovenet fa una eternitat,
0: sí,
4: en altra vida, em va veure pel carrer, per Santa Rosa, i em va dir, escolta, Alfred, tu això ho sabràs. I pregunta, diu, este escut, perquè clar, és important l'escut,
0: clar,
4: l'escut, com dia molt bé Òscar, el regidor, està protegit, i per això mateix vam poder actuar.
0: Uh-huh.
4: I això de quina família és? I diu, pues això va ser de la casa de la família Òscar, que era una gran família. Però, claro, es mudarien ahir i segurament, com tu comentaves, el fort començaria a funcionar. I en la publicitat dels programes de la Puríssima,
0: sí,
4: i de molts cristians ja apareix en la relació dels forts que n'hi havia en Ontinyent.
0: Sí. Clar, clar, clar.
4: I el que comentava Òscar, jo, que soc més major que ell, evidentment, jo sí que he anat de xicotet, en 5 o 6, 7 anys, sense cap problema. Nosaltres vivíem en el carrer 2 de Maig, molt propet, i precisament ma mare m'enviava a comprar i jo recordo entrar i precisament en l'entrada estava el que es diu on s'expedia el pa, no?
0: Ah, molt bé, molt,
4: sí,
0: bé.
4: N'hi havia, recordo, pues, això. Igual estava, eren estanteries de fusta, etcètera.
0: Pot ser, sí.
4: I el que em va causar molt la impressió, perquè em va dir Vicent, si vols pots entrar. Diu, bueno, vale, jo soc de la Comissió de Patrimoni, però deixa'm un casc, perquè si no...
0: Clar, clar, clar.
4: Jo no entre, I a més, precisament feia 3 mesos que al costat, precisament, s'havia mort un accident que s'havia afonat. I la tasca que han fet ahir han sigut, vamos, impressionant, perquè no han pogut entrar màquines, ha sigut tot a mà, era perillós, i quan vaig entrar jo, el que tu comentaves, els detalls,
0: sí.
4: N'hi havia un calendari, no sé si està de quan la casa estava viva, i estem parlant de finals del segle XX,
0: correcte,
4: del segle passat,
0: correcte.
4: De quasi 30 anys.
0: Sí, sí.
4: La casa, si no s'habita, doncs a poc les cases es queixen, i al final... I l'Ajuntament no té prou diners per a... Bueno, sí que té diners, però moltes cases han hagut que implicar-se de forma directa a l'Ajuntament, de forma subsidiària, com deia Òscar.
0: Sí.
4: I això és un laberint burocràtic, Perquè, clar, jo no sé de qui és el propietat.
0: Clar, és que hi ha una propietat.
4: Sí, claro.
0: Que no fa res, vull dir, que no posa...
4: Sí, els mitjans suficients.
0: Els mitjans suficients per a fer...
4: Sí, però això... No, i el carrer Santa Rosa és un dels carrers que, vamos, que estan millors conservats, sí, d'aquella zona.
0: Sí, sí.
4: És a dir, el carrer Santa Rosa, precisament diu Santa Rosa perquè està al costat de lo que era el convent dels dominics.
0: Uh-huh.
4: Estava proper de la previsora i Santa Rosa està darrere.
0: Uh-huh.
4: És dir, quan el convent dels dominics, que era molt important, es funda, Ontinyent, en el segle XVI creix la població i els carrers pugen cap a dalt.
0: Val.
4: Puja Tomàs Baix,
0: val,
4: puja Sant Vicent, que es diu Sant Vicent per casualitat, no per casualitat, perquè el convent era el dia de Sant Vicent. Santa Rosa, que era un altar que dedicaven els dominics,
0: uh-huh,
4: i... Claro, estem parlant d'un entramat, el que deia Òscar, de molta gent que vivia ahir. Mm. El carrer era viu. Ahir sol es queda, en el carrer Santa Rosa, i no vaig a fer publicitat, un establiment que fa...
0: Pots fer publicitat. Pots fer.
4: Bueno, és tradicional, és Medina. Sí, sí. Medina, que ha tingut l'obrador ahir.
0: Correcte.
4: I els carrers que no tenen vida, que no viuen, al final moren.
0: Moren.
4: Què s'ha fet del carrer Major?
0: Mm-hmm.
4: El carrer Major, que era l'artèria comercial d'Ontinyent. Pues és el que n'hi ha.
0: Això és un tema preocupant. Mira, jo que vinc de fora, jo crec que és un tema preocupant i que hi havia que tractar-lo d'alguna manera, i ho tractarem més avant, jo crec que així a la ràdio, perquè a mi em dona molta pena passejar pel Poble Nou, per aquests carrers que tu dius, i veure que queda molt poquet. És que queda molt poquet viu. I això és deixar morir una història d'un poble, que te vaig dir a tu, que no sàpigues.
4: Sí, el problema d'on tenien, com en altres poblacions, és que és un dònut, és a dir, està buit per al centre,
0: sí,
4: i per fora, sí, està creixent.
0: Està creixent, clar.
4: Està creixent.
0: Clar. Si tornem a eixa casa, eixa família, la família Òscar, has dit, quin pes tenia aquella família dins de l'on tenien de finals del segle XIX?
4: Uf. Seria el final de segle XIX, no?
0: I abans.
4: Però, a veure, és Òscar, eren ciutadans en el segle XVII ja.
0: Sí.
4: Ciutadans vol dir que eren de la oligarquia urbana, no van arribar a ser nobles, però estaven quasi en el mateix estatus.
0: Val.
4: Era una família rica que tenia propietats. I és que si comença a parlar-te, Òscar, no...
0: Parla, és que de veres que quan jo estava allí dins, clar, primer tu veus que està l'escut nobiliari i ja saps que allò perteneix a alguna família, però després ja quan estàs dins, a mi és que m'agrada molt, bueno, m'agrada imaginar-me com es podia viure dins d'eixa casa,
4: home,
0: i ja no parla del forn, que ja pots tindre una idea més o menys, però abans eixa família...
4: És Òscar, estaven relacionats en totes les famílies nobles d'Ontinyent, els Blascos, Colomer... No acabaríem.
0: Uh-huh.
4: No acabaríem. I, claro, es casaven entre ells.
0: Amigo. Clar, en aquella època. Sí.
4: Els estaments socials eren estancs.
0: Sí, sí, total.
4: Eren estancs.
0: Total.
4: I era l'exemple que posava jo en un crim que va ocórrer en 1846, la setmana passada, com vaig explicar la ruta dels crims.
0: Sí, sí, sí.
4: I resulta que, per exemple... una dona, que li diuen Mariquita Fita també és noble, es va casar en Miquel Gil, i Miquel Gil era obrer, era albanyil. I què va passar? Pues eren uns desclassats.
0: Clar.
4: Ni ella podia portar a l'home a les reunions dels nobles, ni ell podia portar a la senyoreta. Estem parlant d'una mentalitat, Miquel,
0: sí,
4: completament diferent.
0: Clar, que no
4: encara que ara no n'hi ha noblesa, ara l'estatus el marca els diners.
0: Això és de veres, sí. Però la família Òscar.
5: Tornem ahí.
4: La família Òscar, per exemple, ocupava llocs de govern en Ontinyent.
5: Ah.
4: La família Òscar, en el segle XVIII, tenia una... era un regidor perpetu. El segle XVIII els Borbons van dir, no, res. El sistema foral valencià era que cada any en una bolsa, com fan, formes fan a Sant Antoni, tragueren tres jurats. El primer, mirem la bolsa, jurat en cap, segona bolsa, jurat segon, tercera bolsa, jurat tercer. I eren, vamos, no estava mal, eren 48 es que es repartien el pastís.
5: Val.
4: Bé, vale, vale. Però és que en època borbònica ho van reduir a 9 i de forma perpètua. Entre ells estava la família Òscar, clar.
0: Ah, pues. Clar, quantes... Jo li preguntava al regidor abans, en el reportatge este matí, quan hem anat, quantes cases hi haurà al barri que tinguin molta història entre les seues parets?
4: El tenen, i n'hi han sorpreses.
0: Per exemple?
4: I n'hi han sorpreses. A veure, a meitat del segle, dels anys 90, a Trefort.
0: A l'Altrefort, sí.
4: A Trefort. És, jo sé per els documents, perquè Ontinyent és Vila Reial i, per tant, el senyor és el rei.
0: Uh-huh.
4: I cada any els fons paguen un impost.
0: Val.
4: Es diu un cens.
0: Val.
4: Vale. Bé, és que
0: un impost.
4: No volem donar lliçons. La qüestió és que n'hi havia dos en la vila. Vale. I un d'ells va ser durant molts anys propietat d'una família que es deia Cucó.
0: Val.
4: Què va passar? Pues lo mateix, va caure a la casa i els veïns van dir sí, ahir n'hi ha un forn, igualet.
0: Ostres.
4: L'Ajuntament va actuar i de forma provisional, i això fa ja més de 30 anys, va posar una espècie de coberta provisional. I ahir el tenim, en el carrer Major Trinitat, darrere, ahí està el forn encara. Que s'ha d'actuar, sí. El que passa és que, claro, a mi em diuen els regidors, i tenen raó, els recursos, Alfred, són finits.
0: Clar.
4: Finits. N'hi ha, per exemple, el molí descalç, que fa poquet va ser notícia.
0: Sí, sí, sí, que va ser vandalitzat, vale. Sí.
4: El molí descalç, el que és el molí, sabem que a meitat del segle XIV ja existia. Ell posa 1415, perquè jo li vaig dir, mira, 1415 ja paga aquest impost, i es deia enmig muntanya durant molt de temps perquè era part del propietari i al final descalç.
0: Mm-hmm.
4: Què fem en això? Això de l'Ajuntament. Pues jo li donaria ús, però una cosa és que jo diga i altra cosa és que ells puguen fer-ho. Però n'hi ha que tenir una voluntat de preservar el patrimoni, en este cas etnogràfic.
0: La
4: Massadora, sí, molt bé. Però tu tens una col·lecció del metge Paco Galiana que va cedir a l'Ajuntament de molts objectes que ara no es gasten, estem parlant de sàrries, de pesos, d'instruments, que estan depositats en l'almacén. No estaria mal continuar la ruta dels museus, museu tèxtil, i baix el museu etnogràfic i ensenyar-lo, donar-li vida.
0: Bona idea, la que acabes de donar. Imagino que sona la primera vegada que has dit aquesta idea.
4: No, ells segur que ho van pensar.
0: Ho van pensar. Bueno, no ho sé, però crec que és una molt bona idea de posar en aquest molí descalç, aquest museu etnogràfic, perquè hi ha material i perquè hi ha coses que es poden posar ahí.
4: Home, en vida, el Alejandro Descalç, que el vaig conèixer jo, va ensenyar molt ben orgullós el seu molí. De fet, jo he escrit diversos articles sobre el molí Descalç. Sorpreses.
0: I tant. I de segur que hi ha més sorpreses i que podem parlar d'elles. I si podem fer-ho abans de que tinguen que entrar perquè ha col·lapsat un edifici, millor, perquè això voldrà dir que entrem a temps de continuar tenint el nostre patrimoni viu, que és molt i molt interessant. El Ferrer Bernabéu, com sempre, és un plaer. Gràcies per haver vingut.
4: Gràcies per cridar-me.
0: I tornarem a parlar. Una abraçada molt forta. Gràcies. Molt adéu.
6: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
7: ¿Oyes eso?
5: Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
7: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Más información al Museo del Textil d'Ontinyent.
8: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
9: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
8: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
9: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
10: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
11: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales para personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
12: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
0: I així continuàvem xerrant amb Alfred de Rabeu a micro tancat, perquè hi ha moltes coses per descobrir d'Ontinyent i de tota la comarca, però anirem poc a poc des d'ací, des de l'Oi Poroi, Ontinyent, Vall del Baida, descobrint aquestes sorpreses que deia el bo d'Alfred. Estem a punt d'arribar a les 2 del migdia, això ara arriba la informació nacional i internacional amb l'hora 14 i després la informació de proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda a l'hora 14, Ontinyent, Vall del Baida.
13: Les fueron una gran batalla, una única i gran batalla.
0: Nosaltres tornarem demà, si no passa res, i el temps ens deixa. Gràcies per estar ahí escoltant la ràdio. Gràcies per escoltar la SER. I recordeu...
14: Sigueu bones persones.
0: Adeu, fins demà.

0: Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Libertad Educativa, Generalitat Valenciana.
1: ¿Necesitas información sobre ayudas sociales y apoyo económico? UGT organiza la jornada Empezar de Cero, donde orientaremos para solicitar el ingreso mínimo vital, la renta valenciana de inclusión, ayudas de emergencia social, prestaciones por desempleo y subsidios. Te esperamos el 3 de junio a las 10:30 de la mañana en UGT, en la calle Arquitecto Mora 7 de Valencia.
2: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
3: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
4: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
5: Bueno, y antes del tiempo, un apunte que tiene que ver con esta casa. Se trata del nombramiento del hasta ahora director regional de la cadena SER en la Comunidad Valenciana, Bernardo Guzmán, como nuevo director regional de la SER en Murcia. Bernardo Guzmán lleva más de 40 años vinculado a la radio, fue director de informativos y de contenidos, hasta que en 2018 asumió la dirección autonómica de la SER, que ahora abandona. Al frente de esta delegación va a estar a partir de ahora Paco Sanz, que durante 14 años fue director de SER Gandía. En nombre de todo el equipo de la SER en la Comunidad Valenciana, damos la bienvenida a Paco Sanz y a Bernardo Guzmán. Le damos las gracias por su dedicación, por su profesionalidad, pero sobre todo por su cariño y generosidad, y le deseamos lo mejor, lo mejor, lo mejor en esta nueva etapa. Y el tiempo para estas próximas horas y para mañana nos indica que vamos a seguir con ese ligero ascenso de temperaturas que se confirmará a partir del jueves, el viento flojo y el cielo despejado. Escucha la cadena SER, son las 2:18 de la tarde.
6: Hora 14. Hora 14 en Tinyent, la Baida Albaida. Tomás Marín.
7: Bona vesprada, avui és dimarts 26 de maig. La Vall d'Albaida continua marcada per l'activitat institucional i les inversions en serveis públics, en un context que arriba també en plena tercera setmana de vaga educativa a la Comunitat Valenciana. En l'àmbit sanitari, el nou hospital d'Ontinyent avança cap a la seua posada en marxa, amb el trasllat progressiu dels serveis, després d'una inversió pròxima als 73 milions d'euros. En este marc, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, visitarà demà el nou hospital d'entre les 10:30 del matí i les 12 del migdia, en un acte institucional a Ontinyent per supervisar les instal·lacions i detallar els pròxims passos de posada en funcionament d'aquest centre. Us avancem que demà, al nostre Hoy por Hoy, el conseller respondrà a les vostres preguntes. Ara, l'altra qüestió del dia és l'oratge. Lluís Francesc, bona vesprada.
8: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. Es preveu una situació d'estabilitat generalitzada a la península ibèrica amb predomini de cels poc nuvolosos o buidats, a més d'alguns intervals de núvols alts. Per als nostres interessos, seguim amb temps estable i poc nuvolós hacia Ontinyent i a la Vall d'Albaides a partir de demà, quan comencen a pujar les temperatures i progressivament. De moment, este dimarts espera una altra jornada luminosa i càlida, amb temperatures màximes al voltant dels 30 graus, vents variables amb predomini marítim. La temperatura mínima es manté per davall dels 15 graus. Dimecres pugen lleugerament les temperatures, ja podrien tocar superar els 30 graus en molts punts de la Vall d'Albaida, cels poc nuvolosos i vents que bufaran variables.
7: En aquests moments la temperatura Ontinyent és de 28 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 25 i els 29. I com sempre us donem dos exemples. Tenim 26 al Palomar i 27 a Aielo de Malferit. Fins a les 2:30. Repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
9: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
10: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria.

Molt bona vesprada. En uns minuts donem inici a Ser Deportiva, a Ser Radio Ontinyent, a la Ser, última setmana de la nostra edició local i comarcal d'aquest programa esportiu, on des de les 3:20 fins a les 4 de la vesprada us portarem tota l'actualitat. Bueno, una actualitat que va ocupar gran part del programa, perquè avui tenim dos entrevistes d'allò més que interessants. Hem parlat amb Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta, que es contarà com estan les coses a hores d'ara. I, com no, com estan les coses pel que fa a l'efecte arrossegament. Depenem del Llevant o de la Nucía per a salvar-nos. Tindrien que pujar un dels dos equips a la segona federació. I després parlarem amb el Benigànim, amb Pep Llopis, perquè cal saber com s'està plantejant esta pròxima temporada, la 26-27. Tot això i més qüestions les anem a comentar a les 3:20, on toca fer aquest repàs a l'actualitat dels clubs Vall d'Albaidins. En una soneta ens trobem a les zones de la SER. Fins ara.

0: golejat 0-5 en l'acomiadament d'aquesta categoria. Ha finalitzat Cuer amb tan sols 13 punts. I per altra banda, també volem destacar que en la tercera valenciana hem tingut també resultats de tot tipus, com Isa Geneta B1 Castelló de les Jarres 2, que fa que el conjunt de David Fenollar estigui en eixa promoció. La Yalo va guanyar 5-1 al Llosa B, l'Albaidense 0-2 al Muro B, i el Bocairent Montavernero, en el Bocairent és campió de Lliga, com bé saben, i puja a segona valenciana, va guanyar 2-1 al Montaverner. El Castelló de les Jarres jugarà este cap de setmana el seu partit. Encara no coneguem horari, perquè ho tinguin en compte tots els nostres oients. Estarem pendents, sobretot a la jornada de demà, per si poden conèixer aquest horari. Recordar-los també que el Deportiu Ontinyent Femení està a punt d'acabar la Lliga, li queda una jornada este cap de setmana. Està la possibilitat de que es jugui al Clariano, encara no està tancat, però bueno, estarem pendents d'això, últim partit davant el Torrevieja. Estarem pendents també d'aquest horari. I també la tercera divisió de futbol serà l'Olleria, s'acomiada de la temporada amb derrota, però amb una 8a posició més que valuosa per a continuar un any més en aquesta categoria. Bueno, ja sabem que està sent una setmana especial en la que volem contar-los absolutament tot i estem, com no, preparant-vos uns programes molt especials amb sobretot entrevistes. Avui és el torn de la Geneta, vam parlar amb Jesús Soler el passat dijous i us anem a escoltar aquesta entrevista. Anem a escoltar aquesta entrevista més que interessant, que ja us avance que ens ha deixat titulars. Ostres, calentets, calentets. Està molt bé l'entrevista. I per altra banda també parlarem amb Pep Llopis, que avui ens ha atès a ser Deportivo Santinyà a la Vall d'Albaida. Ens va atendre per a contar-nos tota aquesta actualitat esportiva del Benigànim a hores d'ara. Tot això ho anem a fer fins a les 4 de la vesprada, així que el que queda és agafar aire i centrar-nos ja en eixes entrevistes al nostre programa fins a les 4 de la vesprada, a Geneta i Benigànim, en eixe ordre.
1: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
2: En Borinot Bistró preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
1: Haz tu pedido al 678 42 22 40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
2: Borinot Bistró, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
3: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
0: I continuem amb esta setmana de valoracions, d'entrevistes, de tancar temporades, sobretot esta 25-26. Recorden que també nosaltres esta setmana ja tanquem el nostre Ser Deportivo Ontinyent en la Vall d'Albaida. Ja divendres tanquem aquesta nova temporada. I, bueno, del que toca fer ara balanç és de com estan les coses ara per ara en el regit. Com bé sabem, es vam salvar del que és el descens directe, però encara estem molt i molt pendents del possible efecte arrossegament que es pot donar des de la segona federació, perquè com bé saben i bé us contava la setmana passada, el Castelló B va perdre el seu play-out davant el Logroñés en les Gaunes, i fa que a hores d'ara siguin dos els equips que baixen des de segona federació, que són el Torrent i el Castelló B. Clar, això fa que un dels equips del nostre grup de la tercera federació baixi, és a dir, el que estigui més proper del descens, i d'aquí que per desgràcia va quedar en aquesta posició número 15 és la Geneta, que depèn de que un dels quatre equips, ara mateixa, dos equips que estiguen lluitant per aquesta final de promoció d'ascens en el que és el grup 6 de la federació, arriben a aquesta hipotètica final d'ací dues setmanes i aconseguisquen ascendre de categoria. És a dir, que són tan sols en salva un ascens d'un equip valencià, d'un dels dos equips valencians classificats a aquesta promoció. Esperem que passi això, però clar, això ens complica i molt el que és la preparació de la temporada 2026-2027. Toca fer balanç, toca parlar de tot això, toca posar també dates en el calendari de com estan les coses, i ho anem a fer saludant ja a Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta. Hola Jesús, com estàs?
4: Bueno, podia estar millor, però bueno, no vaig a queixar-me. Hem tancat una temporada, n'hi ha ben dos miracles esperaven, tenien dos miracles, un no s'ha complit i ara estem esperant pues, el pròxim miracle que siga pujar un dels quatre equips de la comunitat del grup Moatros, pues, que monte, i si no, pues, tindrem que es començar. De totes formes, ja setmana que ve començarem a planificar el tema més siga o menys, siga com siga, intentaré fer un equip tant per tercera divisió com per Lliga Comunitat, un projecte pues, que siga il·lusionant per el tema dels aficionats, per el tema de Moratros i per el tema de tot, perquè enguany ha sigut un any pues, catastròfic, que ho han passat molt mal, tant la gent del poble, els aficionats de la Zeneta, la directiva, el cos tècnic, els jugadors i tal. I és el que esperem a començar la setmana que ve a manejar-se.
0: Jesús, com es planteja fer una plantilla, és que diria, híbrida? Com es planteja hores d'ara tot això?
4: És molt difícil perquè tu ara vas a buscar jugadors i el primer que van a dir-te, pues, n'hi ha jugadors que volen jugar en tercera divisió i n'hi ha jugadors que volen jugar, que estan jugant en Lliga Comunitat però que també volen jugar. Entonces és un problema i greu, tant a nivell de jugadors com a nivell de cos tècnic. Perquè tu ara vas a buscar a un entrenador, si l'entrenador dirà a on tinc que entrenar, i els jugadors diuen de lo mismo. Pots estar treballant en el tema de jugadors, concretar en ells, pues, en el tema de que si en tercera divisió continuem, pues tenen, bueno, per fer un contracte i per fer el que siga, i el cas de que tinc que baixar, pues el contracte este, pues que no valga. Però és molt difícil, molt difícil. Al final tens que buscar, pues, jugadors de la Lliga Comunitat, però jugadors de la Lliga Comunitat que tinguin il·lusió per muntar la tercera divisió, que és una de les coses que n'hi ha jugadors de la Lliga Comunitat que poden jugar perfectament en, sí, en tercera. I entonces el que volem és, ja t'ho dic, si estem a la Lliga Comunitat, fer una plantilla il·lusionant i intentar muntar, que va ser molt difícil perquè la Lliga Comunitat també és complicada. Però bueno, tens que començar, no pots estar esperant des de final de juny a confeccionar una plantilla, perquè a final de juny els jugadors, la majoria, el que volen és agarrar juliol, un mes i pico de, o el que siga, i estar tranquils, tindre equip, però bueno, és el que n'hi ha. Si vol gent esperar-se o el que siga, pues, tenen que manejar-se.
0: Te preguntaré després pel tema de tot el que és la confecció de la pròxima temporada, a hores d'ara, encara que sigui molt complicat i estigui com no tot en l'aire, però Jesús, jo vull preguntar-te com no pel balanç de la temporada. Ja em comentaves en un adjectiu la paraula catastròfica. S'ha vist, i crec que sobretot en la trajectòria que ha tingut la Geneta en esta tercera federació, inclús en segona federació, recordem, doncs a hores d'ara la Geneta no és un equip per estar en eixa Lliga Comunitat. A banda de catastròfica, si ens centrem en eixa temporada, tu com l'has viscut?
4: L'he viscut a... molt mal, perquè, a veure, catastròfica, pues, una paraula que igual la dita en moments i tal, però molt mal. A veure, la plantilla de la Geneta que teníem en guany no era pas tan
0: viable.
4: No era pas tan ideal. Jo no estic dient que vaig a comparar-me amb el Castelló en Cineda, però una plantilla per estar molt tranquils de cara, pues, que era de la mitjania per amunt. Hi ha jugadors de molta categoria i tal, però el futbol és futbol, el valor redó, entra, ix, lesions i tal, però al final han quedat els quarts per la cola, i és perquè després de 34 partits es mereixes estar els quarts per la cola. Jo la temporada, pues, la valore per mi tres parts. Al principi, pues, es comencen mal, després de la mitjania pitjor, i després l'últim de la temporada, pues la veritat és que ha sigut molt bé, però quan tens tres entrenadors, tens aquestes coses, no porten a cap lloc. Els jugadors estan nerviosos, fallen el que no tenen que fallar, es lesionen més de lo normal, i bueno, ja t'ho dic, tot el que ens ha passat i més, és incomprensible el que ens ha passat enguany en jugadors, en lesions, en de tot. Però és un cúmul de que crec que en el nerviosisme, quan l'equip està dalt, ni es lesiona la gent, ni s'ensenyen targetes, ni s'ensenyen res de res. I enguany, passar de tot, però bueno, és el que jo apostaria per la majoria de jugadors de la plantilla, perquè crec que tenen suficient categoria per mantindre la tercera divisió i, bueno, quedar, si sí, no estic dient de 5 primers, però quedar el 7, el 8 o per la mitjania i estar tranquils i tal.
0: Una permanència clara.
4: Permanència claríssima. A veure, és incomprensible a mi dir, man, el Zenit no pot baixar. Jo també dic, el València no podia baixar, l'Atlètic de Madrid no podia baixar i van a baixar a segona divisió.
0: Clar.
4: Però entres en una... no sé, en una fase d'estes de que vas i vas veient i vas veient, home, tot el que no pot ser és jugar contra 5 últims i no guanyar cada partit. És incomprensible, o sigui que si no a 5 últims 3 que han baixat i no li guanyes a ningú, què pots esperar? No pots esperar res. El que passa que sí que és de veres que contra els primers han tret resultats molt positius. No sé si és que estem a la plantilla el que volia jugar contra jo, però bueno, ja t'ho dic, la temporada ha sigut molt difícil.
0: Jesús, de les decisions preses al llarg de la temporada, et refermes les mateixes o a hores d'ara canviaries alguna cosa?
4: Moltíssimes. Canviaria moltíssimes de les que ha pres i agarraria, prendria més decisions de les que m'havia deixat un poc. Moltes, però bueno, jo no vaig a dir-me ara no, aquesta pregunta de si canviaria. Clar. Ara el tema de canviar, evidentment que canviaria.
0: Evidentment, però ahí pot estar també el focus, pot arribar a ser, no?, de la temporada. No sé com ho veus tu, Jesús.
4: No, jo canviar ara no vaig a canviar perquè ja després del burromó no vaig a donar-li garrofes, però sí que haurà tingut que prendre alguna decisió personal més de lo que vaig prendre en moltes coses, en tema plantilla, en tema de tal, però bueno, al final tens que estar en totes les faenes, tens que estar implicat 100%. I si no estàs implicat el 100%, pues al final passa el que passa. Jo, pues evidentment, a mi la gent pensarà, pues el que fa l'equip Jesús, tal i qual, pues, evidentment sí que l'ha fet jo, i si el responsable, la culpa me la tenen que tirar a mi, i jo, de veritat que sí, ho comprenc i tal, però per això t'hi diuen que canviar no pots canviar perquè ja l'has pres i ja s'ha acabat la temporada passada, però sí que haurà tingut que prendre alguna decisió més que me la deixava passar i tal. I al final, quan es posen tres a fer una paella, si roïn, resulta que no saben per culpa de qui és. Entonces, pues a lo millor si jo prenc les decisions el 100% o la majoria, entonces sí que puc dir, soc el culpable, me'n vaig a casa, no aprofite. Evidentment, jo no és que no aprofite, jo estic ahí pues com un home de la directiva, em toca torejar en el tema de confeccionar cos tècnic, jugadors i tal, i possiblement pues, tinguin més responsabilitat que puguen tindre altres. Però bueno, si no vols estar ahí, pues ho deixes i se ho agarra un altre. I això és el problema.
0: Jesús, ja s'ho puguet acomiadar de plantilla, cos tècnic, ja s'ha fet aquesta tradicional sopar o quedada entre jugadors, cos tècnic i directiva?
4: No, nosaltres ja fa anys que el sopar el fem els directius, el van fer la setmana passada, el divendres, fem la directiva, sí que fem dinar en Nadal i fem alguna paella que altra, però enguany no, ja fa temps que no fem, però enguany crec que no tocava fer ningú sopar de despedida ni res, sí que van fer un esmorzar, van quedar el dilluns després del partit, i bueno, vam estar, van despedir i tal, però un amorrar de fer-se un bocadillo i després cada un va fer el que li va donar la gana. Evidentment no estava l'assumpte celebració ni coses d'aquestes.
0: Totalment, ens centrem ja en el futur, en la pròxima temporada. M'has comentat que, bueno, conversant amb tots els nostres oients, això és gravat, estem fent hores d'ara, és dijous, dia 21 de maig, són quasi les 6 de la vesprada. M'has comentat que la setmana que ve ja anem a començar en el que és xerrar, sentar-se i començar a confeccionar i la plantilla de Tercera Federació Lliga Comunitat. Quins estaments van estar dins d'aquesta reunió i com va començar aquesta planificació?
4: Lo primer que tienen que hacer, conforme se ha fet, és buscar un entrenador. Entonces, parlar amb la gent que s'ha oferit, explicar-li el tema. Bueno, la majoria ho saben, que no saben parlar amb la gent.
0: La situació és clara, la situació és clara.
4: La situació és clara. Ara, en aquests moments, l'Argeneta és equip de Lliga Comunitat. I entonces buscar primer l'entrenador. L'entrenador i el cos tècnic i tal. Normalment l'entrenador és el que porta el cos tècnic, prepara el físic, prepara els deportes, és el que faci falta. Una volta tinguem allí, pues tenim que començar a buscar jugadors, que és el més difícil en la situació que estem nosaltres. Després n'hi ha jugadors, evidentment, que estic dient que jo tinc molta confiança en la plantilla, evidentment n'hi haurà jugadors que tinc que parlar amb la plantilla en els de l'any passat i explicar-los la situació que n'hi ha, que ells la saben, i si volen continuar a la Zeneta o no. N'hi haurà jugadors que diuen pues, m'espere, no m'espere... Difícil. Difícil és de començar a parlar. L'única solució és començar a confeccionar una plantilla ja pensant en Lliga Comunitat.
0: Tu has de ser responsable en guany, suposo, també, no?, de la pròxima plantilla.
4: De moment, sí. De moment, ja estic dient, la setmana que ve decidirem, tenim que parlar, doncs, pues, en varios, tenim que parlar en el tema de l'Ajuntament, en el tema de l'esponsor i tal, igual, i buscar i a veure pues, si n'hi ha il·lusió, n'hi ha. Jo, de moment, la veritat és que vaig acabar molt mal. Molt mal, que m'ha passat per el cap deixar-me. El problema és que potser m'ho deixen en tercera divisió, però ara jo no és que el meu pensament ha sigut deixar-me perquè si m'ha baixat. Clar. Evidentment no. Evidentment és que la temporada per a mi s'ha fet molt llarga, ho ha passat molt mal, tant jo com la meva família, perquè han tingut que aguantar-me pues, els malhumors quan arribes a casa del partit, de tal i qual, i ho tenia més o menys prou clar de que que se passa quan estàs mal, de que volia deixar-me ja el tema del futbol com aficionat, ajudar lo que poguera, però responsabilitats de ninguna classe. Ara que m'ha jubilat estic un poquet més tranquil de faena i tal, però bueno, van passant les setmanes, els dies i tal, i bueno, la meva família també m'ajuda molt, ara que estàs jubilat, tens poca faena, però no es tracta de ja entreteniment, de coses, entreteniment de tindre responsabilitats i de tindre... És que, evidentment, tenim un sponsor que posa diners, tenim gent, molta gent que té la publicitat, socios, i que tens que respondre, sobretot, a aquesta gent que estan allí. I, claro, te vas a resolver i els comentaris i afecten moltíssim, moltíssim. Per això t'he dit que jo, a part de que sóc una persona molt, molt sentimental, ploro moltíssim i tal, i quan estàs ahí dalt, pues, l'any que ha passat, a part és que m'ho veia vendre. M'ho veia vendre perquè jo comentava que l'Alzeneta baixa. Entrenadors, és que n'hi ha... Ah, quan té que baixar l'Alzeneta? Veus vindre l'enfermetat que teníem, que era pues, no clavava els gols, te clavaven allò, moltes lesions, molt de tot, i aquestes coses, jo soc major, bueno, soc prou major i tal, i ho veia vindre, de que els jugadors, que jo sabia el que podien donar de si i no ho donaven, no perquè ells volien, però les cames no funcionaven, no anaven, el cap no va conforme toca, no és el mateix estar dalt que estar baix. Jo, per desgràcia, la Geneta no havia estat mai crec que en tercera divisió, si no recordo mal, va ser l'any passat, la temporada més roïn que ha fet la Geneta en tercera divisió, crec que va quedar el 7. Claro, ara estàs ahí baix i no han sabut, es començant per mi, no han sabut manejar el rol d'estar ahí baix. Siguiente, Matos, jo confiava encara lo mal que anava quan mos tocava jugar contra cinc últims, encara creia que mos clavàvem en promoció, però clar, jugues contra cinc últims i no guanyes, cada partit nos llevava a empatar contra el Recambios Colón, contra sí. El Roda, entonces te sembla la il·lusió, però bueno,
0: i que no se trauen eixes forces, Jesús.
4: I ser forces, pues m'agradaria saber-ho, perquè ja t'ho ha dit, estava comentant-ho, que si arriben a quedar dos partits més, perquè és que els últims partits, el que han tret, en 11 o 12 jugadors de la plantilla lesionats i que han tingut, en dos o tres xavals de l'equip B, que tal, i ara estàvem, i dius, com pot ser ara? Però bueno, n'hi ha canvis que intentes fer-los per bé, el tema de, evidentment, quan primer en Franchi, que el xic li va passar de tot, totes les desgràcies del món, després fitxes a Luis, pitjor, i a última hora, pues, un xaval, Garrido, que és pues, conegut, amic i tal, dic, tio, vine així, i pegamos una ajudeta. I bueno, ell ha sigut el que de moment m'ho ha fet quedar els quarts. I el dient, sí, que arriben a quedar un parell de partits més, sabem ben-ho segur, sí. Perquè l'equip estava enxufat.
0: Sí, dinàmiques. Dinàmiques, ho parlem moltes voltes, i és la tònica de tots els programes, i sobretot quan parlem de futbol. Jesús, per aquesta reunió de la setmana que ve, l'entrenador ja el tenim pensat, el tenim al 100%, o encara tindria que passar alguna coseta?
4: No, tinc que parlar, pues, és que el problema és ixe.
0: Clar.
4: Tens que parlar, tens que buscar... Trenors estan oferint 150.000, però també n'hi ha gent que no sap, que es pensa que la geneta s'ha salvat. Fora. Ojalá haver sigut de Xina. Però bueno, n'hi ha que parlar, en el cos tècnic n'hi ha l'any passat, en molta gent i tal, i si estan dispostos no estan dispostos. Assumir, bueno, sí, igual em dona estar en preferent, o bueno, Lliga Comunitat, que en tercera divisió, jo em faig càrrec de l'equip i tal. N'hi ha que es començarà a parlar i a veure, i després, a veure si tenim sort i agarrem al millor.
0: Exacte.
4: O al que millor m'ho vaja.
0: Exacte, moltes voltes el millor no és el més... El que ho fa millor, valga la redundància.
4: Jo tinc una frase que la dic moltes voltes per ahir, que n'hi ha dos tipus d'entrenadors. N'hi ha entrenadors i entrenadors roïns. Entrenadors bons no n'hi ha.
0: Crec que ha quedat perfecte. M'ha agradat. T'ho compre.
4: Perquè Guardiola és bon entrenador.
0: A mi Guardiola m'encanta.
4: Però sempre ha estat... Jo, si haver assegut en el Bayern de Múnich, en vez de ser d'ell entrenador, haver assegut jo, haver quedat igual de campiona que sí.
0: Això pot ser. Igual que Luis Enrique l'any passat, no? En la Champions.
4: Tens que ser bon entrenador, evident que és bon entrenador, però les plantilles que ha tingut el Barcelona, quan estava en el Barcelona tenia els millors estrangers que n'hi haven, en el Bayern de Múnich, en el Manchester City. Sí, inventen coses i tal, igual com Luis Enrique, pues, d'un tio que diu a Mbappé, pues, te'n vas, si és que si sobres.
0: Totalment. I bueno, per fer un poc de prèvia d'eixa reunió, què esperes de la reunió? Quantes entes en tots els estaments?
4: Va, a veure, la gent del món del futbol de la zona, tant jugadors com cos tècnic, la geneta està valorat.
0: Sí.
4: La geneta està valorat per molts motius, sobretot per el tema de pago. Ahí no n'hi ha ningú que pugui queixar-se i tal. I després que sempre han sigut projectes il·lusionants.
0: Consolidats en la categoria.
4: Exacto.
0: Totalment.
4: Què tal? Que un any hagi eixit rana, pues bueno, però al final, pues, això és una de les coses que intentaré vendre's. De que tant en tercera divisió com en Lliga Comunitat, el projecte que volem muntar, si va tot així, és il·lusionant i és pa, si estàs en comunitat, tornar a tercera divisió, i si estàs en tercera divisió, pues intentar estar fer play-off o el que siga. Eixa és l'única ferramenta que tenim.
0: És una ferramenta que funcionarà?
4: És difícil, sobretot en el tema de jugadors. En el tema de jugadors joves. Els jugadors joves no pensen... Jo he viscut en el vestuari dels Zeta tots els anys, pues, que la gent, els veteranos, pues, dient als joves que no saben a on estaven, perquè els veteranos, pues, tots han passat per equips que han tingut problemes, que tal, igual. Allí, en el geneta, pues, la gent, 5 o 6 directius que som, pues, estem volcats allí, estem... Jo n'hi ha voltes que pense que estem massa damunt dels jugadors, que intentem mimar-los massa o algo, i els jugadors joves no pensen molt, pensen en qualsevol equip. És que em donen molts diners i tal, i després el segon mes ja l'han cobrat i tal. No ho valoren, però bueno, això és el món del futbol i més en aquestes categories.
0: Què esperes per a quan iniciem esta pròxima temporada? Què esperes que sigui la meva primera pregunta quan tornem a xerrar?
4: La primera pregunta m'agradaria que em digués, bueno, estem en tercera divisió, i això és la primera. I després, pues, suposo que tardaràs en quidrar-me, perquè ara, pues...
0: Ah, tanquen un altre del Chiringuito i el divendres també, tanquen ja.
4: I tal, i entonces... Pues,
0: no, però te cridaré. Quan certifiquem ixa permanència en tercera federació, te cridarem. Per al programa de les 12 i 20, però bueno, igualment 12 i 20 també està bé.
4: Tardaràs un mes, però bueno. I després que em preguntes, pues, el tema de la plantilla i tal, que puga dir-te, pues, cos tècnic, jugadors i coses d'estes.
0: I lo de la resposta ja ens ho deixem per a quan arribi setembre, que jo espero tant de bo que puguem tindre de nou una situació tan il·lusionant i que es pugui convertir així. Jesús, molts ànims. Això és el primer de tot. Okay. Crec que tots i totes estem ahí en els punys apretats per a que qualsevol dels equips que arribi a aquesta hipotètica final de la promoció aconseguís que guanyar i que continuem un any més en la tercera federació, que és la que se mereix aquest poblet de la Vall d'Albaida, okay, que mira on el tenim. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, un abraç.
5: En la Val d'Albaida, la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomed, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos, queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomed, tu distribuidor de confianza.

0: Continuem en el nostre cert esportiu a Sontinyà, la Vall d'Albaida, recta final d'aquest programa, d'aquesta jornada de dimarts. Bueno, com bé saben, continuem posant el focus en aquestes valoracions de temporada i com estan les coses a hores d'ara per acomiadar nosaltres també esta temporada radiofònica d'este cert esportiu, edició local i comarcal. Bueno, fem parada en la Lliga Comunitat. En primer lloc, vull que deixar clar a tots els oients i com no que també hem parlat amb la nova junta directiva de l'Olleria, equip que ha de ser de Lliga Comunicat aquesta temporada. I bueno, com bé saben i com bé us avançava un servidor, ha entrat una nova junta directiva a l'equip Vidrier i a hores d'ara encara estan en aquests tràmits burocràtics de confecció de tot el que va ser aquesta estructura, aquest organigrama, així que et caldrà esperar un poquet per a poder conèixer aquesta junta directiva en antena. Nosaltres estarem molt pendents d'aquesta actualitat i d'aquest equip, tant aquesta temporada, tot aquest estiu, com aquesta temporada 26-27 en primera valenciana que enceta aquest equip. Si continuem en Lliga Comunitat, sobretot contents per lo que va poder aconseguir el Benigànim en la última jornada de competició. Ja queda un poquet enrere, ixe partit davant el Carcaixent, ixe empat a 0, però bueno, clar està que amb la permanència ja assolida, se tindrà que fer una promo si d'ascens, doncs tenim un poc més de temps per a poder planificar esta nova temporada i ja coneguem que han hagut reunions de diversos tipus per allà consolidar el que va ser esta temporada 26-27 i realitzar un projecte doncs, que ens permeta pues, salvar les castanyes i que no es passi el que ens ha parlat d'esta temporada. Ja saludem al membre de la Junta Directiva, Pep Llopis, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Pep, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola. Molt bon dia, molt bona esperada, Tomàs. Pues bé, molt bé, per així a intentar començar el que mos ve endavant.
0: Exacte. Bueno, Pep, en primer lloc, com estan aquestes setmanetes ja de relax? Podem dir-ho que un poquet millor i jo crec que més tranquils, no? Respecte a com vam acabar la temporada.
1: Hombre, pues tu diràs, perquè el del partit de Carcaixent va ser un partit molt... Ens va afectar molt en tema de lo que és el patiment des del mateix partit, perquè vas a veure més l'ambient que n'hi ha allí, el camp a tope, banda, música, el resultat en empat era favorable, però clar, l'equip que ja apretava, i sabien que en un moment donat o altre podia vindre el gol, i van sofrir molt, la veritat que van sofrir molt, van tindre molta sort que el Christian va estar impressionant, la veritat, el xaval va fer un partit molt bo, i la veritat, pues, al final del partit, pues, mira, ens van dur l'empat, perquè ahir Moratos inclús mateixa, n'hi ha moments que creiem més que el Nobel de poder guanyar el Tade, que Moratos poguérem acabar empatant allí, sí. Però al final van fer un partit sèrio, van tindre en alguns moments alguna dificultat, perquè aquí van tindre alguna cosa que altra va fer gol, Moratos també, en una de Javi Balbastre, però el sofriment va ser molt gran. La veritat que el sofriment va ser massa gran. Al final s'ha aconseguit i ara, pues, la veritat que el relax i la pau ha tornat a nosaltres.
0: Ha tornat. I jo crec que torna en el millor moment possible per a realitzar aquesta planificació i per lo menos tindré el cap un poc més despejat, sense mal de cap, de si baixen, de si pugen, de si promoció, de si no promoció. I crec que a hores d'ara, tot este temps, este apartat d'estiu, de post-temporada, doncs ara arriba el moment de començar a confeccionar de com estan les coses. En primer lloc, Pep, preguntar-te per com no, si ja s'ha realitzat una valoració conjunta de tot el que ha sigut esta temporada 25-26 entre el que és junta directiva i cos tècnic. Després te preguntaré com no per, bueno, per si veus contestar molt ja per la continuïtat o no de Jordi Vilaplana, de com estan les coses.
1: A veure, si es comencem per lo de l'any passat, pues, ja sabem el projecte que nosaltres fem sempre és un projecte que el considerem ambiciós, un projecte per a no patir massa des de la categoria, com bé sabeu, com bé saps que l'any passat, pues, a part de la gent que teníem, pues, vam intentar reforçar-nos en gent de més categoria, va estar Rafet Assí, va estar Christian, va estar Diego Cambra, ens van reforçar també Eloi, però a vegades per els projectes es fa d'una manera en què creus que vas a estar prou còmode, que vas a funcionar bé i pues, patixes per diversos motius. Ja sabeu que van tindre moltes lesions a principi tot i es va convertir això en un patiment durant quasi que tot l'any. Però bueno, l'encetarem este d'una altra manera i amb la mateixa il·lusió i anem a veure. I m'has preguntat per lo de Jordi. Sí. Si Jordi, a veure, Jordi, pues, causa baixa, vaig estar parlant del Xi, vam parlar del tema i van considerar que devien de canviar. Entonces, quan nosaltres decidim el tema de l'entrenador, sempre fem una reunió, el que és la junta directiva, vale? Ho posem damunt la taula, cadascú aporta la seva opinió, valorem tot, contactem també amb jugadors, valorem també el que anem a fer un poc, i entre tot, pues, al final es va decidir, pues, prescindir de Jordi. Vam parlar amb la meva sobre el tema, i al final, pues, les va entendre tot, va plegar un acord de tot, i la veritat, pues, que s'ha tancat el tema de bona manera.
0: Doncs s'alegrem també en aquest sentit, la veritat, i desitjar-li com la major de les sorts a la Bo de Jordi. Faltaria més. Això sempre cal destacar-ho, i que tot quedi en bones condicions, és el millor per a ambdues parts i per al futbol Vall del Baidí. Faltaria més. Bueno, Pep, em ve el cap a mi ara, i clar, me l'has deixat a mi com una assistència de Ramonet de cara a l'àrea, que m'has deixat soles davant del porter per a fer-te la pregunta. A hores d'ara, com està la part de començar a construir aquesta casa de la temporada 26-27, el Sant Damis, diria jo, l'entrenador. Ja tenim algo pensat? Com està la situació? Sí.
1: A veure, anem a fer... Bueno, primer hem parlat de la Junta, ja vam tenir una reunió un poc seriosa del tema. Farem algun tipus de canvi des de la estructuració de la mateixa Junta. Okay. Vale, hem començat a formalitzar les coses, hem tingut contactes, ja que has nomenat a Ramonet, ni s'ha deixat el passe. Ramonet va ser un dels que va ajudar en esta etapa del Benigani a la consolidació de l'equip, en companyia també de l'entrenador que vinga. I la veritat, pues, anem a començar ja. Sí que hem parlat ja i hem tingut coses vistes ja, hem tingut contactes ja amb la persona que podria ser el nou entrenador del Benigani, i pràcticament, si no falla una executiva cosa o una executiva tonteria, pues, possiblement el tindríem ja pràcticament fet. I a partir d'ahir, pues, la persona que vinga, l'entrenador que vinga, pues, també serà un poc l'encarregat de les xocototes saltes que molt falten, o de complementar l'equip en les zones i en les posicions que falten, que sí que hi ha l'artífic de fer-ho, i ahir ja es començarà a treballar. El que sí que et puc dir que tornarem o intentarem tornar a fer un projecte ambiciós per a que l'equip, no vulguem dir que puguem fer per un seu ser campió, però sí que puguem estar en una zona mitja tranquil·la de la taula, per lo menos, i a partir d'ahir per a veure què ve. I jo crec que en un dia, dos dies, tres, el tema de l'entrenador estarà ja consolidat i ens posarem mans a l'obra ja per formalitzar l'equip.
0: Doncs esperem a veure si aquesta setmana, que també és l'última setmana del nostre programa esportiu, doncs podem confirmar també l'arribada del nou entrenador del Benigani. Ens alegraria moltíssim també, la veritat, conèixer que estan rodades les cosetes. Per altra banda, per preguntar-te un poc pel tema dels jugadors, suposo que això, fins a que no estigui l'entrenador, no es parlarà molt, o teniu alguna idea des de la junta directiva de jugadors que poden continuar la pròxima temporada, de pilars que tenim?
1: Home, jo el tema així el tinc també un poc ja, un poquet hem parlat. Sí que tinguem en el cap i en el pensament la gent que creguem que s'ha de quedar, vale, estem ho sabent un poc. Tinguem algun problema també en algun jugador que per motius d'estudis, de treball i de coses es sent molt mal, perquè té, per exemple, l'exemple d'Adrià, el central, pues, el xic que està tota la setmana en Alacant, I li ve molt mal el poder vindre. L'any passat ja va vindre pràcticament només els divendres. O sigui, de no ser coses d'aixes, però el que és la base de l'equip, que nosaltres l'any passat ja vam tindre, vale, anem a mantindre-la, i després sobre el compliment d'aixa base que nosaltres tindrem, pues, si falten 6-7 jugadors pa una posició en concret, pues, serà el que el nou entrenador complimentarà. I portarem de la millor manera possible, si s'acoplen a les nostres condicions i hi ha un acord, pues, complementarem en aquestes 5 o 6 posicions o 7 que falten i farem un equip, crec que, competitiu.
0: Quin missatge li enviem a l'afició que ha patit tant esta temporada, Pep?
1: A veure, pues, el missatge que jo us dic sempre és el següent. I sabem que nosaltres sempre intentem fer un projecte bo, sempre. Tots els anys intentem fer un projecte bo. L'any passat va eixir el que va eixir, intentant fer-lo i reforçant en posicions que feien falta, i de més nivell. I hem patit el que no està escrit, tant nosaltres com l'afició. El que vull donar-los és una tranquil·litat de que la junta directiva va seguir el mateix camí, que anem a intentar fer un projecte ambiciós igual, vale? I que quan vegin els primers moviments que n'hi haurà, els primers fitxatges, les primeres coses que veuran, diran que hi veuran i comprovaran de que és de veres, de que la Junta actual i la Cagut sempre pues, farà un projecte més junt perquè de cara al Benigani pugui estar en les posicions més amunt de la categoria i hem d'entendre tots també amb nosaltres d'afició que estem en una categoria que podria ser un poc superior per al poble, no? que tenim. Però com som tan ambiciosos, doncs mira, estem ahí i ens han clavat en aquesta categoria i ara, mira, ja no puguem fugir. Però que es doni tranquil·litat, que estiguin tranquils, que per falta de treball i de ganes de la Junta Directiva no serà. Segur que no.
0: Que important és això de no tindre sostre, i sobretot en el món del futbol. Que important i que vital és. Pep Llopis, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com no, gràcies per passar pel micròfon de la Ser al llarg de tota la temporada. Tot un plaer parlar amb tu i amb tots els membres que han passat pels micròfons de la Ser al llarg d'esta 25-26. I com no, esperem que arriben aquestes notícies pronte, que ens agradaria molt contar-les. Gràcies.
1: Hola, pues vale, gràcies a tu i hasta l'altra, esa que mos deixam, vale? I quan sàpiga una coseta més te la comunique, no patisques. Vale?
0: Moltes gràcies, que vaja bé.
1: Adéu. Vale, va, adéu, adéu.
0: I arribem ja al final del nostre programa recordant-los que poden recuperar totes les entrevistes que estem realitzant, aquestes entrevistes especials de valoració i també de futur als diferents entitats i clubs de la nostra comarca al web de Radio Ontinyent Cadena Ser.
2: Así sea. Luego estaremos atentos. Buenas tardes, gracias.

0: Continuem en la ventana d'on tinyent la Vall d'Albaida parlant d'històries que inspiren. Avui ens acompanyen Gemma Martí García i Natàlia Ramos Santamaría, alumnes del IES Josep Segrelles d'Albaida, que han participat en el projecte Formant Professionals Solidaris o Solidàries del Fons Valencià per la Solidaritat. Una experiència de la qual ara parlarem amb elles, que les ha portat fins a Bolívia, on han realitzat part de les seues pràctiques formatives treballant amb xiquets, xiquetes i joves amb diversitat funcional, convivint amb una realitat molt diferent i descobrint de primera mà la importància de la cooperació internacional i la solidaritat. Les tenim a al nostre estudi. Gemma, Natàlia, bona vesprada a les dos.
1: Bona vesprada.
0: Benvingudes. Primer que res, primer que tot, com vos va arribar l'oportunitat de participar en este projecte del Fons Valencià per la Solidaritat?
1: Doncs vam estar parlant més que res a classe, o sigui, les nostres tutores ens van fer arribar que el Fons Valencià havia contactat amb l'IES Josep Segrelles i ens havien donat l'oportunitat de fer les pràctiques formatives allí, a Bolívia, a un dels municipis d'allí de Bolívia. I en seguida que ens ho van dir, vam anar a una reunió informativa i, vaja, ho teníem superclar les dos.
2: Totalment. Va ser una oportunitat que la vam agafar de seguida, que es va presentar.
0: I quan vos van confirmar que sí, que podíeu realitzar les pràctiques allí, quina va ser la primera reacció?
1: Pues moltíssima alegria. O sea, sí. Jo vaig, durant el procés de selecció, estava super nerviosa perquè sentia que ho necessitava, o sea, que volia eixir un poquet i volar. I res, quan ens ho van dir, jo em vaig emocionar moltíssim, vaig pegar un bo d'alegria i en seguida vaig abraçar a la meva tutora, Mariló. I, no sé, va ser molta alegria, eufòria, diria jo.
2: Sí, de fet, tots els dies, fins que no vam saber la confirmació de que anàvem, Gemma m'escrivia tots els dies al WhatsApp dient: Natàlia, ja saps algo? Jo, encara no sé res, no m'han dit res. I a mi m'ho van comunicar d'una manera un poc rara, perquè la meva tutora no estava a classe, i de fet va ser com una...

0: una crida. I em va dir, Natàlia, estàs ahí? I jo, sí, així estic. I em va dir, enhorabona, t'has seleccionat per anar a Bolívia. I jo, ostres, que guai, que alegria, no m'ho creia. I res, després vaig veure a Gemma i les dues vam abraçar perquè era com, anem les dues.
1: Abans de viatjar, teniu algun tipus de por o de nervis pel fet d'anar tan lluny i a una realitat completament diferent?
0: Moltíssim, perquè sí. Damunt el meu va ser el meu primer viatge en avió, la primera vegada que vaig eixir del país, entonces va ser com una experiència, vamos, a tope, en tots els sentits, perquè jo li ho comentava a Gemma i a Paz i a Joan, que són els altres dos xics, que jo estava molt nerviosa, jo dic, això com serà? I increïble tot, la veritat, una experiència molt guai.
2: Sí, a més, també, al final, sempre està la por de tindre por a lo desconegut, no? Uh-huh. I més en un lloc que és tan junt i que realment tampoc tenim tanta informació de Bolívia, no? No és un país extremadament turístic que hem vist un milió de fotos i tal. No, és un lloc que era completament desconegut per a nosaltres i també els prejuïts que n'hi ha sobre, en general, un poc Latinoamèrica i països així un poc més llunyans. La veritat és que tens unes idees que després arribes allí i no tenen res que veure. O sea, de lo que t'imagines, de lo que vius, no té res que veure. I és això, por un poquet a lo desconegut. Però per el resto, jo la veritat que tenia tantes ganes que ni siquiera tenia por.
1: I Natàlia, a banda de les ganes que tenies d'aterrissar, no? d'arribar, com va ser aquesta arribada a San Ignacio de Velasco?
0: Pues quan vam a plegar a l'aeroport de Santa Cruz i va ser com, ostres, mos va rebre un bitxo. Però a banda d'això sí que és de veres que es va fer un poc pesat, perquè allí com en Bolívia les distàncies són molt llargues, de moltes hores. Aleshores, de Santa Cruz, que és on està l'aeroport internacional, fins a San Ignacio són unes 8 hores, i nosaltres vam anar amb una furgoneta, que no era un bus. Aleshores va fer aquest trajecte pues, molt més pesat, però vam aplegar bé, molt cansats, però molt bé allí, i ens van rebre també molt bé.
1: I Gemma, què és el que més vos va impactar els primers dies?
2: Els primers dies? Nosaltres quan vam arribar era de nit. Com va comentar Natàlia, el viatge va ser molt llarg i clar, vam arribar allí sobre la 1 de la matinada. Clar, quan ens vam despertar estaven com al costat d'un llac, una represa que ja va allí, i recorde que la meva primera impressió va ser estic en el paraís, o sea, el paisatge era increïble. I una de les coses que més me va impactar també va ser el fet de la tranquil·litat. O sea, és un lloc molt tranquil, les persones que viuen allí viuen amb molta tranquil·litat, i com a que veia la pressa i l'ansietat que sols tindre en aquests països europeus i tal, i a plegar allí i veure això, que la gent és molt tranquil·la i no viu tan estressada, em va impactar moltíssim, perquè em va agradar molt. O sea, els vaig veure molt feliços allí, i això és una cosa que em va impactar.
1: Gemma, en el teu cas, has estat fent pràctiques als espais de fisioteràpia i estimulació primerenca. En què consistia exactament la teua tasca?
2: Doncs, a veure, jo més que res vaig estar com ensenyant-li algunes tècniques que s'utilitzen així, tècniques i recursos, com per exemple el Arasac de pictogrames, que allí els pictogrames es agafaven directament de qualsevol pàgina web. Entonces, en quant a xiquets i xiquetes amb discapacitat, els que millor li funciona és tindre com tot molt igual, no? Entonces les vaig explicar pues, això, que per exemple en esta pàgina tenien uns recursos que igual els venien millor, o també vaig estar fent un poquet de qüestionaris i tal, als xiquets, per veure més o menys què tipus de dificultats tenien, a on, sobretot a on tenien més dificultat, per exemple en casa, en l'escola o a l'hora de socialitzar i tal. I després també, junt a Natàlia, vam estar impartint com ball o zumba, com vulgueu dir-li, més que res perquè allí tenien uns descansos per esmorzar i eren descansos completament parats. Entonces ens van demanar també que farem un poc de, pues això, com un descans però més actiu. I vam estar ballant amb els xics i els joves i tot, i va ser super, super divertit perquè els va encantar.
1: I Natàlia, en el teu cas, què és el que has fet allà?
0: A veure, jo no havia estat mai, no havia tocat els xiquets i xiquetes en aquest àmbit en discapacitat. Aleshores, per a mi va ser com, uau, no sé molt bé el que he de fer. Però li ho vaig comentar i la primera setmana sí que és de veres que vaig estar més observant que treballant amb ells, però em vaig adaptar en seguida i també pues, vaig estar ajudant un poc en el que jo sabia d'educació infantil amb els xiquets i xiquetes i de categoria. També és de veres que va ser molt gratificant que ens digueren de fer aquests balls amb els joves, perquè els transmeten tanta felicitat i tanta bona energia que eixes d'ahir superfeliç.
1: Com definiríeu a nivell personal l'experiència que acabeu d'acabar, no? Perquè fa pocs dies que heu tornat.
0: Molt enriquidora. Jo m'emporto d'aquesta experiència amb moltes coses bones, tant a nivell professional com a personal, sobretot. I és que jo penso que he tornat a canviar d'alguna manera gràcies a aquest viatge. Com a que apreciem més les coses xicotetes que abans. Abans sí que les apreciava, però no de la mateixa manera com ara. I, no sé, m'ha enriquit moltíssim aquest viatge, molt gratificant, com he dit abans.
2: Per a mi, la veritat que ha sigut un aprenentatge brutal. He après moltíssim i he tornat amb la ment molt, molt, molt més oberta de lo que vaig anar. I simplement m'ha fet aprendre això, que vivim així en la Vall d'Albaida, no? Però que al final, a milers de quilòmetres, n'hi ha altres cultures i altres llocs que moltes persones no tenen l'oportunitat de veure o simplement no és el que més li interessa. I a mi m'ha fet veure que estan ahí, no? I que al final tens un altre lloc on aprendre i viure que és molt diferent i no sabria explicar-ho. O sea, és molt gratificant. Sí, ho has de viure i és molt, molt gratificant, la veritat.
1: Per tant, aquesta experiència ha sigut un punt d'inflexió en les vostres
2: vides. Sí, sí.
1: Quin ha sigut el moment més emocionant o especial que vos heu emportat de Bolívia?
2: Pues per a mi va ser... O sea, nosaltres vam estar en San Ignacio de Velasco, en ese municipi, i quan vam fer la despedida a FACIF, que era la fundació en la que estàvem realitzant les pràctiques, a l'Ixir sempre ens trobàvem amb uns xiquets que vivien ahí com en un internat, que ja va. I recorde que un dels xiquets sempre venia a saludar-me i em va agafar prou de carinyo. I recorde estar eixint de FACIF, ja despedir-se de tots, i vam eixir antes d'hora. Entonces el xic encara estava en classe. I em va emocionar moltíssim perquè el xiquet va eixir de classe a posta per a despedir-se de mi. I em vaig emocionar moltíssim. O sea, Natàlia, tu pots dir, estava en ese moment en mi. I clar, estava dient-li com, ai, no podré despedir-me de Àngel, li dient al xic. I en el moment en què em va tocar l'esquena i em vaig girar i me'l vaig veure ahí, doncs pues això, va ser una emoció fortíssima.
0: Jo, el que m'emporto també són les persones d'allí. Les persones allí són tan amables, tan boniques, que de veritat que m'emocionen moltíssim.
1: Haurà hagut també algun moment complicat? Quin ha sigut per a cada una de vosaltres el repte més difícil durant aquesta estada?
2: Per a mi, és que és un poc graciós. Ara ho conté i em crea pues, això, risa. Però en el moment va ser fatal. Per a mi vaig arribar i, com bé ha dit Natàlia abans, només vam baixar de l'avió, ens va recibir un bitxo, un insecte enorme, que era com una espècie de cucaracha, però molt gran, molt gran. I clar, jo abans d'anar allí tenia molt de pànic als bitxos, o sea, no sé, em transmitien molt de terror. I només vam arribar, estàvem com en una sala molt xicoteta i va començar a volar una cucaracha gegant cap a mi, clar, va ser pues, molt impactant, només vaig arribar. I això va ser el moment més complicat. Després ja vam pujar a un taxi, vam començar a veure el que era la ciutat i tot, i se me va passar completament. I ja no he tingut ningú moment roïn. O sigui, això ha sigut el més impactant, aixina. I ja està.
1: Natàlia, tu algun?
0: Jo... va ser durant tot el viatge, tota l'experiència superbé, però dels últims dies sí que és de veres que vaig tenir com ahir un baixonet, però tot superbé. No he tingut cap experiència sinó com Gemma en els bitxos, però no sé, increïble tot.
1: A més de les pràctiques, també heu participat en projectes com Ser Dona al Sud o Municipis per la Pau. Què heu après d'aquestes iniciatives?
2: Doncs... lo primer que m'enduc de lo de ser dona al sur són dos amigues, que són Carmen i Lorenza, que allí també ens va acollir una d'elles, Lorenza, ens va fer un regal i tot, ella és una artesana, bueno, les dos són artesanes. I la veritat és que d'ahí m'emporta més que res el fet de que algú hagi sigut, o sea, tan llunyà i tan propera a la vegada, no? De dir... com pot ser que aquesta dona que viu a tants quilòmetres de mi la tinga com si fos familiar, pràcticament. O sigui, com si la coneguera tota la vida. I això, i les experiències que ens contaven elles, que al final, si t'ho conten de primera mà, no és el mateix que si t'ho conten aixina com aixina, no? Entonces, això, el fet de veure com viuen i com elles treballen, no? Em va... no sé, em va agradar molt, sí. Mm-hmm.
0: Clar, perquè nosaltres en elles vam estar abans de que anàrem a Bolívia. Aleshores també vam tindre com aquesta oportunitat de poder preguntar-los què podríem emportar-se a Bolívia o que ens contaren un poc més sobre el país. Entonces vam tindre molta sort en aquest sentit i també pues, emportar-se dos amigues que en Lorenza... ella és de San Ignacio, on estàvem nosaltres. Aleshores vam com quedar en ella diversos dies i va estar molt guai.
1: A nivell professional, esta experiència vos ha reafirmat el camí que heu triat?
2: A mi personalment sí. O sea, jo només estàvem allí en San Ignacio, ja tornant, em vaig ficar corregent a buscar treball i feina per allà perquè, no sé, és el que he dit abans, m'ha obert molt la mirada i la ment. I jo tenia pensat seguir estudiant, però ara mateixa crec que vaig a treballar i poder tornar quan antes. O sigui, jo el que vull és tornar allà.
1: Que bonic.
0: Per a mi aquest viatge, com bé has dit tu abans, ha sigut un punt d'inflexió. Sí que és de veres que el món de la infància a mi m'encanta, però n'hi havia un xic allí que també es dedicava al tema de les càmeres i gravar vídeos, editar, i a mi aquest món també em llama moltíssim l'atenció. I doncs l'any que ve el més segur és que enclave a un superior relacionat amb aquest tema, però també estic plantejant-me el fet de fer un voluntariat, un altre voluntariat, perquè com bé ha dit Gemma, aquest viatge ens ha obert molt la ment i repetir aquesta experiència òbviament no serà igual perquè cada experiència és un món, però sí que m'ha agradat molt el fet de poder eixir de la nostra zona de confort.
1: Última pregunta ja. I per acabar, si haguereu de resumir en una frase que vos ha aportat Bolívia, quina seria?
0: Uau, és complicat, eh? Mos ha aportat moltes coses, moltíssimes.
2: Tiro en una frase, se me queda curt, no? Per a lo que ha sigut. Però jo crec que per a mi seria pues, que he trobat un nou camí, no?
0: Jo diria que m'ha fet... com conèixer més a mi mateixa i més el que m'agrada i el que no.
1: Doncs Gemma Martí i Natàlia Ramos, alumnes de l'IES Josep Segrelles, que heu realitzat les vostres pràctiques amb el Fons València per la Solidaritat a Bolívia, moltíssimes gràcies per vindre aquesta vesprada i contar-nos aquesta experiència tan bonita, tan bonica que vosaltres heu pogut viure i com dèiem, fa no res que heu tornat el passat dimecres, en comptàveu abans. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: És moment d'anar amb la previsió meteorològica. Saludem al nostre meteoròleg, Lluís Francesc. Bona vesprada.
3: Hola, Esteban. Què tal? Molt bona vesprada. Lleuger ascens de les temperatures este dimecres, si a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Pugen tant les mínimes com les màximes. De moment, els termòmetres diurns tornaran a superar els 30 graus en una jornada que veurà pas d'intervals de nuvolositat alta en general i vents que van a bufar variables en superfície. Serà una altra jornada càlida i amb valors molt alts de radiació ultraviolada. A partir de dijous, les temperatures màximes s'acostaran als 35 graus per al que resta de setmana, que es presenta estable i amb un ambient més estival que de finals de la primavera.
1: Gràcies, Lluís. Doncs tindrem que anar acostumant-se a aquestes altes temperatures, pel que ha dit. Així acabem, no tenim temps per a més, que acabeu de passar un molt bon dimarts del que queda d'ell i demà tornem. Gràcies, bona vesprada.
4: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
5: Movistar Plus tiene el plan libre, cines, series y mucho más por solo 4,99 al mes. Todo el entretenimiento que quieras en una sola plataforma, sin buscar en otro sitio, sin complicaciones. Y no necesitas cambiar de compañía. Lo contratas y listo. Advertencia, con todo esto dentro, no podrás ver otra cosa. Movistar Plus. Plan libre, 4,99 al mes.
6: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
7: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
6: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
7: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
6: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
8: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
9: I want to break free.
10: Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno.
11: La Ventana. Con Carlos Francino.
12: Y con Isaías Lafuente, con quien vamos a repasar como cada tarde hasta ahora, pues, lo que queda del día.
11: Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
12: Ayer lunes, especial.
13: Sí.
12: Hoy martes.
13: Bueno, es que la vida es una montaña rusa.
12: Sí, señor.
13: Y esta semana, desde luego, la estamos viviendo plenamente, a tope. Y hoy hemos compartido con nuestros oyentes que un compañero, un amigo, Rafa Panadero, va a estar ausente por un tiempo en este programa.
12: Rafa Panadero, una de las voces más veteranas de la SER, actual integrante del equipo de La Ventana, con una aportación semanal en A Vivir, que son dos días, de lo que más le gusta, que es la música. Bueno, pues la voz de Rafa va a estar un tiempo fuera de antena, porque ayer, en Madrid, justo cuando venía a la radio a trabajar, sufrió un accidente de moto. Un accidente grave, bastante grave, y se encuentra hospitalizado. Está estable. En las últimas 24 horas no hay cambios, que es la mejor noticia que podíamos tener, pero hay que esperar, y en esa espera y tocando madera estamos. Así que hoy como ayer, pues a todos y a todas los que estáis ahí al otro lado y que sabemos que compartís tantas cosas, pues bienvenidos un día más a La Ventana.
13: Pues así empezábamos el programa, y antes de acabar la hora, la montaña rusa de nuevo, felicitábamos a dos gamberros de este programa, compañeros también, galardonados ayer con un gran premio.
12: Mejor programa de comedia en podcast y radio para especialistas secundarios. Armar Íñigo.
14: ¡Vamos!
0: ¡Enhorabuena!
12: ¡Peyote!
14: ¡Aupa ahí, la hostia, ancestral, el premio, la joder!
15: No, macho,
14: ¡qué subidón, qué subidón!
15: Sí, sí, exacto, nada.
12: Joder, qué ilusión.
15: Muchas gracias, Luz, y a los ebrios patanes del jurado. También a nuestros contrincantes, pues un recuerdo, porque mordieron el polvo.
13: Bueno, Armán e Íñigo, felices, desde luego. Y Armán e Íñigo, pues han aprovechado para contarnos por qué se llaman especialistas secundarios.
15: En nuestro programa iba después de protagonistas de Luis del Olmo. Y entonces se nos ocurrió, cuando nos dieron la opción de hacer humor, era justo después, en Onda Rambla entonces,
12: ¿sí?
15: Digo, pues llamarnos protagonistas secundarios, o sea, después de Luis del Olmo. Ajá. Y dijo, hostia, igual a Luis esto no le hace gracia. digo, pues no sé. Y entonces dices, no hacéis que vuestros personajes son como especialistas de algo, ¿y por qué no especialistas secundarios? Y dijimos, pues vale.
13: Bueno, llevan muchísimos años haciéndonos reír, mirando la vida con humor, y han recibido hoy algunas felicitaciones, por ejemplo, de un compañero que los conoce desde los inicios, Marco Antonio.
16: Yo empecé con vosotros en la radio, os grababa unas cuñas que decía, me llamo Marco Antonio Aguirre y escucho a los especialistas secundarios. Ese fue mi inicio en el mundo de la radio, y ahora me han dicho que os han dado nada más ni nada menos que el premio Berlangas. Me he puesto a llorar como un crío. Vosotros que podíais ser mis nietos, estoy muy orgulloso de vosotros, de los tres, del Íñigo, del Nane y del otro. Sobre todo estoy orgulloso del otro. Felicidades, os quiero mucho.
13: Nosotros también los queremos, pero bueno, aquí no se viene solo a presumir, se viene a trabajar para ganar el dinerillo y para ganar el siguiente premio. Estas son las greguerías de hoy.
15: Venga, empezamos las greguerías. Celeson ha observado una cosa interesante.
14: Cuéntale tú a Darwin que la especie que mejor se ha adaptado al medio es el tonto del pueblo.
15: Vamos ahora con Serzan, que nos hace un resumen de la vida.
17: Uy, ostras, he manchado de chocolate los folios que me ha dado el nutricionista.
15: ¿Qué te parece? Una conversación que pronto vais a olvidar a cargo de Nadim.
14: Tener mala memoria tiene sus ventajas. Mm. Así que ventajas. ¿Ventajas de qué? ¿De qué?
15: Ya está, fuera.
12: Ya.
15: Venga, ahí estás para ti, y tú. Acabamos con a esta greguería. Y tú, Riaguesca, que son cada vez más rondas. Esta es de Runner Cervecero.
14: Mi primo odia el calor y, sin embargo, se va para la capital de Qatar. paradoja.
13: Bueno, sobre tontos del pueblo, hablaba en una de las greguerías.
18: Si no te gustas, es que no estás vivo.
13: Y poco después, esta tarde, Lidia Ramón ha subido la apuesta y le ha dado los 15 segundos de gloria de la ventana a la gilipollas del año.
19: Se los voy a dar a Polonia Castellanos, la presidenta de Abogados Cristianos, a la que ser la gilipollas del año le ha salido redondo. Os cuento. La revista satírica El Jueves publicó una viñeta suya en la sección Gilipollas del Año 2024. Hablan de castellanos como gilipollas, pero no gilipollas de tontos, sino gilipollas de malvados, de mezquinos, de personas egoístas que solo buscan enfangar el bien común. Algo que, según la sentencia del Tribunal de Instancia de Valladolid, sobrepasó los límites de la libertad de expresión al incluir insultos desproporcionados y desvinculados de la crítica satírica. Pues bien, El Jueves va a tener que pagarle 2.000 euros a la Fundación Abogados Cristianos y 4.000 a su presidenta por daños y perjuicios.
20: Bueno, no, lejos de mi intención calificar a la presidenta, pero lo que ha conseguido con esta victoria judicial es que en muchos medios de comunicación se debata hoy la denominación de Polonia Castellanos como gilipollas del año y que varios tribunales, porque recurrirá el jueves, entiendo,
15: sí.
20: Tendrán que pronunciarse sobre si es razonable o no calificarla como gilipollas del año. Bueno, yo si fuera el jueves pagaría 6.000 más, porque la inversión en publicidad es importante.
13: Es una publicidad muy barata, desde luego. Bueno, y un par de asuntos realmente importantes, interesantes en la ventana. Debates más interesantes, por ejemplo, se está debatiendo en el Congreso la posible regulación de bebidas energéticas que consumen habitualmente 4 de cada 10 adolescentes de nuestro país. Y hemos hablado en la ventana con un especialista, con Julio Álvarez Pitti, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Valencia, que nos decía qué consecuencias tienen en los chavales, en las chavalas, este tipo de bebidas.
21: Estas bebidas son una bomba cardiometabólica. Mire, bomba cardíaca no solo por la cantidad de cafeína que tienen, que puede en algunos casos duplicar o triplicar la cantidad de cafeína de un café expreso,
12: sí,
21: sino también por el efecto sinérgico de la taurina, el guaraná y el ginseng, sí, afectan al sistema cardiovascular, aumentando la presión arterial, haciendo que las arterias sean más rígidas, y también tiene efectos sobre el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca e incluso puede generar arritmias, es decir, que haya alteraciones del ritmo del corazón y a medio plazo incluso favoreciendo el desarrollo de una diabetes.
13: Así que el doctor Julio Álvarez, desde luego, nunca recomendaría este tipo de bebidas, sobre todo a estas edades, en la adolescencia, pero claro, le hemos preguntado si él fuera diputado en estos momentos, ¿qué votaría sobre este proyecto?
21: Yo la verdad es que tenía una idea un poco más liberal sobre muchas cosas, pero estamos viendo que tanto con las pantallas como, por supuesto, con otros tóxicos como el alcohol, el tabaco y estas bebidas energéticas, que la ciencia ha demostrado que son malas para la salud y que tienen un impacto muy negativo en un cerebro en desarrollo. Si la primera medida, que era la información, no funciona, si la segunda medida, que podría ser muy buena, que es lo que se habla del etiquetado, un etiquetado donde claramente indique que es un producto nocivo, donde la intervención sobre la publicidad lo mismo también funciona, pues lo mismo hay que regular. Porque lo que está claro es que nosotros tenemos que proteger a la infancia, y eso es lo más importante.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes, a Sierra Radio Ontinyent, a Sierra La Serena, en aquesta jornada de dimarts. Ja us avança que demà no tindrem aquest espai esportiu. Recorden que tindrem carrusel deportivo, final de la Conference League. Ja saben, Rayo Vallecano davant el Crystal Palace. Autèntic partidàs. Es convidem, com no, a seguir aquest esdeveniment esportiu a les zones de Radio Ontinyent, Cadena Ser. Bueno, pel que fa al dia d'avui, a veure, han escoltat avui en Ser Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida, dos entrevistes de les quals podem traure diversos titulars. Bueno, les coses a Geneta estan bastant complicades, perquè fins a que no finalitzen els play-offs d'ascens a segona federació, no es sabrà si l'efecte arrossegament afectarà o no a l'equip del Regit. A hores d'ara, Llevambe i la Nucía s'enfrontaran en eixa final autonòmica. Per altra banda, cal destacar que ja coneixem el rival del Castelló de les Gerres en el marc d'eixa promoció d'ascens a segona valenciana. Serà el Tous, partit d'anada allí, partit de tornada a casa, a Castelló de Rugat, a la Gerreta. És a dir, que hem tingut un sorteig favorable en aquest sentit. No molt favorable pel que fa a les condicions del camp del Tous. Gespa natural. Caldrà tindre-ho en compte i deixar l'eliminatòria viva de cara a aquest últim partit de tornada, aquest partit de tornada. Recordar-los que estarem pendents d'aquests horaris i es tractarem de publicar el més pront possible quan ja coneixem aquests horaris confirmats per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Bueno, ràpidament contar-los que ja ha finalitzat la temporada per als equips des de la primera fins a la tercera valenciana. Recordar-los que el Llutxent ha quedat quart després de l'empat a un davant el Gandia i eixe final agredolç per al conjunt de Roberto Carlos, que es va quedar a les portes d'eixa promoció d'ascens després de la derrota davant el Simat 1-2 a casa, a la Plana. També contar-los del Deportivo Ontinyent, que s'han acomiadat d'esta 25-26 amb victòria. Ho va fent per 2-1 davant el GMC i també vius i amb la permanència assegurada. Desena posició per a l'equip de Rafa Cebrián. Per cert, l'entrenador del Deportivo Ontinyent no continuarà la temporada que ve dirigint a l'equip amateur. El desitgem la millor de les sorts. En la segona valenciana també volem destacar-los que l'Agullent s'ha acomiadat també d'esta temporada. Recorden que ha quedat com a cuer l'any que ve militarà en la tercera valenciana i va caure per 0-5 a casa Juan Vidal davant l'Alcúdia de Crespins. I en la tercera valenciana, com bé saben, el Castelló de les Gerres amb eixa victòria 1-2 i el resultat de l'Alcoyano B ha aconseguit eixa promoció d'ascens. Segona posició per a l'equip de David Fenollar. Per altra banda, també es va acomiadar la Yalo amb victòria. També ho va fer l'Albaidense i el Bocairen va guanyar 2-1 al derbi de la Vall d'Albaida davant el Montaverner i aconseguís així, assolís així ese campionat de Lliga que va aconseguir la setmana passada, eixe a l'Iro davant el Navarrés. Els donem l'enhorabona, com no. Com no. Gran alegria per part dels equips de la Vall d'Albaida. Avui el que es toca és centrar-nos en com no, en tota aquesta actualitat, en les claus i sobretot repassar aquestes declaracions que ens han deixat Jesús Soler, director esportiu de la Geneta, i també Pep Llopis, directiu del Benigànim, en relació al futur del club. Agafem aire i ens centrem en aquestes qüestions i en aquests titulars que ens han deixat.
1: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único. Tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
2: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.

0: Bueno, i en primer lloc vull que escolten aquestes declaracions de Jesús Soler, el director esportiu de la Genèta Unió Esportiva. Bueno, és un àudio llarguet, són 2 minuts d'àudio, però crec que resumeixen a la perfecció tot el que ha passat al Regit al llarg d'esta temporada i quina és la situació actual a hores d'ara. Caldrà esperar al que passe en aquests play-offs d'ascens a Segona Federació per saber si continuem o no un any més en esta categoria. Si l'anuncio llevan bé amb 2 equips, un d'ells no puja, faria que la Geneta baixara directament de categoria per l'efecte arrossegament, és a dir, per el descens de Segona Federació a Tercera Federació, tant de Torrent com de Castelló B. Així estan les coses al Regit, ens ho ha contat Jesús Soler, a Ser Deportivos.
1: És molt difícil perquè tu ara vas a buscar jugadors i el primer que van a dir-te, pues, n'hi ha jugadors que volen jugar en Tercera Divisió. I n'hi ha jugadors que volen jugar, que estan jugant en Lliga Comunitat, però que també volen jugar. Entonces és un problema i greu, tant a nivell de jugadors com a nivell de cos tècnic. Perquè tu ara vas a buscar a un entrenador, si l'entrenador dirà, a on tinc a entrenar? I els jugadors diuen de lo mismo. Pots estar treballant en el tema de jugadors, concretar en ells, pues, en el tema de que si en Tercera Divisió continuem, pues tenen, bueno, per fer un contracte i per fer el que siga, i el cas que tinc que baixar, pues el contracte este, pues que no valga. Però és molt difícil, al final tens que buscar, pues, jugadors de la Lliga Comunitat, però jugadors de la Lliga Comunitat que tinguin il·lusió per muntar la Tercera Divisió, que és una de les coses que n'hi ha jugadors de la Lliga Comunitat que poden jugar perfectament en, sí, en tercera. I entonces el que volem és, ja t'ho dic, si estem a la Lliga Comunitat, fer una plantilla il·lusionant i intentar muntar, que va ser molt difícil perquè la Lliga Comunitat també és complicat, però bueno, tens que començar, no pots estar esperant des de final de juny a confeccionar una plantilla, perquè a final de juny els jugadors, la majoria, el que volen és agarrar juliol, un mes i pico de, o el que siga, i estar tranquils, tindre equip, però bueno, és el que n'hi ha, si vol gent esperar-se o el que siga, pues, tenen que manejar-se, tenen que manejar-se.
0: Situació complicada, la veritat, no cal negar-ho. I, bueno, estarem pendents d'aquesta actualitat de la Geneta, faltaria més, però també estem molt pendents del que passa a Benigànim, perquè pot ser, el més segur és que siga el primer equip de la Vall d'Albaida que confirme qui serà la seva primera pesa en la temporada 26-27, és a dir, l'entrenador. Ja ens ha confirmat Pep Llopis, director directiu de la Junta Directiva del Benigànim, que s'espera que entre demà i divendres coneguem el nom del nou entrenador del Benigànim. Jordi Vilaplana, per cert, no continuarà en les files del conjunt ganxut. Escoltem a Llopis.
2: A veure, anem a fer... Bueno, primer hem parlat de la Junta, ja vam tenir una reunió un poc seria del tema. Farem algun tipus de canvi des de la estructuració de la mateixa Junta. Okay. Vale, hem començat, sí que és de veres que hem començat a formalitzar les coses, hem tingut contactes, i ja que has nomenat a Ramonet, ni s'ha deixat del passe. Ramonet va ser un dels que va ajudar en aquesta etapa del Benigànim a la consolidació de l'equip, en companyia també de l'entrenador que vinga. I la veritat, pues, anem a començar ja. Sí que hem parlat ja i hem tingut coses vistes ja, hem tingut contactes ja amb la persona que podria ser el nou entrenador del Benigànim, i pràcticament, si no falla un executiu cosa o una executiva tonteria, pues, possiblement el tindríem ja pràcticament fet. I a partir d'ahir, pues, la persona que vinga, l'entrenador que vinga, pues, també serà un poc l'encarregat de les xocototes faltes que molt falten, o de complementar l'equip en les zones i en les posicions que falten, que sí que hi ha l'artífic de fer-ho. I ahir ja es començarà a treballar. El que sí que et puc dir que tornarem o intentarem tornar a fer un projecte ambició, per a que l'equip, no vull dir que pugui fer promoció o ser campió, però sí que puguem estar en una zona mitja tranquil·la de la tabla, per lo menos, i a partir d'ahir per a veure què ve. I jo crec que en un dia, dos, dies, tres, el tema de l'entrenador estarà ja consolidat i mos posarem mans a l'obra ja per formalitzar l'equip.
0: Ja han escoltat com estan les coses. Recordar-los que demà en Ser Deportivo Sontinyà a la Vall d'Albaida ens centrarem en el panorama poliesportiu. Farem un repàs a com estan les coses en tots els esports de la Vall d'Albaida i, com no, saludarem els protagonistes al llarg de les pròximes jornades. I de cara a aquest estiu, que n'hi ha competició, recorden, nosaltres ja pararem esta temporada radiofònica, aquesta edició local i comarcal de Ser Deportivo Sontinyà en la Vall d'Albaida este divendres. Gràcies per estar al nostre...